0: 12 i 10, que t'hi jugues a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a 50 minuts escoltarem Hansi Flick en directe al programa. Santi Ovalle, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: L'entrenament del Barça ha començat a les 12 del migdia. Entenc que serà curtet perquè es manté la roda de premsa de Hansi Flick per la 1 del migdia.
1: Espero que sigui curtet perquè encara no ha començat. O sigui que... imagina't si és llarguet, cap a quina hora es pot marxar a la roda de premsa. Veig uns conos i unes piques i no hi ha ni porteries. Per tant, jo calculo que entre 10 i 12 minuts.
0: Ah, perquè l'entrenament, els primers minuts els podeu veure.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És poètic que hi hagi uns conos ara mateix a la gespa del camp d'entrenament del Barça, no?
1: És que entre les crispetes i els conos estem enviant missatgets tot el dia. Però sí, sí, jo no crec que duri gaire. De fet, el camp no està preparat com sempre amb les activitats que es fan després d'aquests 15 minuts oberts. No estan les porteries posades, perquè ens entenguem. Jo crec que faran una sessió suau d'activació després de la festa i que a la una podrem escoltar Hansi Flick.
0: Un Hansi Flick que ja ho va explicar el Santi Ovalle ahir a la tarda a la SER, renova amb el Barça fins al 2028 amb una temporada més opcional, és a dir, amb possibilitats d'allargar-lo fins al 2029, Santi.
1: Sí, volien tancar-ho just després de ser campions i no van trigar ni 24 hores. Ahir van reunir-se a Pinizà a Videco, ho van deixar tot tancat i és un fet, només falta la confirmació oficial i la rúbrica. Però hi ha un acord absolut, total, i es pot donar per tancada aquesta renovació de Hansi Flick fins al 2028, més un any més en funció d'objectius i ampliable per part de totes dues parts. És a dir, totes dues parts poden decidir si, en funció dels objectius, si... Flick continua o no continua al Barça. És una bona notícia i Pinizavi és el representant també de Robert Lewandowski, que ja ha anat explicant al Nil aquests dies com està la situació. També vaig preguntar si hi ha resolució i formal, oficial, no hi ha resolució. Diuen que encara necessita més temps.
0: Doncs en una estona ampliem l'anàlisi sobre la situació esportiva del Barça i els plans de futur. Els endrecem una mica perquè ja els hem anat explicant al llarg d'aquestes últimes setmanes al que t'hi jugues i m'agrada que el Barça, diguem-ne, lo primer, asseguri la continuïtat del seu entrenador i a partir d'aquí anar construint per millorar la capacitat competitiva de l'equip. Plaqui.
2: Notícia esperada i ja pràcticament tots la donàvem per feta, però ara es confirma. Em sembla una excel·lentíssima notícia, una grandíssima notícia, que el Barça tingui ganes de Flick, com no pot ser d'una altra manera, i que Flick segueixi tenint aquestes ganes de Barça. Sembla que aquella declaració que va fer fa unes setmanes de què vol ser l'entrenador del Barça quan el Camp Nou estigui acabat és tota una declaració d'intencions d'un Hansi Flick que, igual que els seus jugadors, manté la fama intacta, que té reptes per davant. Es tracta de fiançar el projecte, d'encertar en la presa de decisions en aquesta complicitat que l'ha d'unir amb Deco i que ara en parlarem de cara a aquest proper estiu per poder fer el salt a Europa i per seguir fent créixer una generació de futbolistes encapçalada per Lamine Yamal i apadrinada pel propi Hansi Flick que ens donarà moltes alegries, n'estic convençut.
0: Demà el Barça juga a Vitoria contra l'Alavés a les 21:30, 9:45 de la nit, ja amb la Lliga a la butxaca. Un títol que va celebrar pels carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va cobrir l'Adrià Soldevila amb el Nil Solà. Solde, què tal, com estàs?
3: Molt bé.
0: Quants quilòmetres vau fer caminant?
3: Doncs mira, no ho sé. No ho he mirat. Puc mirar-ho, a la meva salut aquí del mòbil.
2: A veure, tampoc és tan, del Camp Nou a Plaça Catalunya
3: no,
2: i tornar, doncs...
3: No, fer una mica de muntanyeta i tal. 20.000 passes.
0: 20.000 passes vas fer ahir a la
3: 20.000 passes, sí.
0: 20.000 passes.
4: Jo admiro més el dia de les eleccions. El sondeig del Solde de les eleccions.
2: Sí, aquest, no, això, allò
4: sí, és insuperable. Això sí que és insuperable.
0: Perdona, i la va clavar. I la va clavar. O sigui, el tio que va clavar. El resultat electoral va ser el Soldevila amb un paper i un boli.
2: Clavat, eh?
3: Sí, sí, paper i boli.
0: O sigui, gent contractant empreses que es dediquen a fer sondejos electorals... Sí. I qui la clava és un tarat que va amb un paper i un boli preguntant-li a tot Déu a qui ha votat a les eleccions del Barça.
4: És el bebé del gos fort, diguéssim.
0: És meravellós.
4: És el bebé del
0: ahir va ser 20.000 passes.
3: Sí, em surten uns 14 quilòmetres.
0: 14 quilòmetres.
3: Més o menys.
0: I estàs bé o tens cruiximents avui?
3: Estic bé, perquè, i a més, després d'allò vaig anar a jugar un partit de futbol.
2: Molt bé.
0: Quina soleria.
3: He de dir que estic

0: Estic fet una merda.
1: És veritat.
0: Per tant, 14 quilòmetres caminant, amb moltes anècdotes, no, Solde?
1: Bastanta, sí. Anem a l'explicar, va.
0: Va.
1: Perdona, Santiago Valle, per copiar-te el format. El primer càntic de tots abans que comenci la rua pels carrers de Barcelona l'entona un eufòric Joan Laporta. Fotografia de grup al davant de l'autocar amb la plantilla, staff i alguns directius. I els primers salts del president electe. Campions, campions. En català. Rafa Juste de seguida el segueix i bona part de la plantilla també. Hansi Flick, amb ulleres de sol i gorra, entre Laporta i Juste prefereix no votar. No votar en veu alta. Perfil baix, ens diuen. Dia d'emocions contràries per l'entrenador que en poques hores, de diferència, ha perdut el seu pare i ha guanyat la seva segona lliga amb el Barça. A l'autocar, millor deixar el protagonisme als jugadors. Szczęsny i Lewandowski s'acomoden al davant de l'autocar, estirats i juganers.
2: Joan García, el de la García! Joan García! La cabeza de Joan! Joan, cabeza de Joan!
1: Queremos la cabeza de Joan.
0: Això ho cantava Szczęsny.
1: Ho cantaven Szczęsny i Lewandowski, també. D'allà no es mouran a les 5 hores de la rua. Cantant, menjant, bevent i, en el cas del porter, també fumant. Acompanyant la gresca dels aficionats que no li paren de cantar el crit que ja coneixem i que ell també vol entonar.
2: Szczęsny fumador! Szczęsny fumador! Szczęsny fumador!
1: Això al micròfon de Gigantes. No sé si és un gran exemple pels nens, però vaja, avui potser gairebé tot s'hi val. El que sí que és un exemple és Lamine Yamal, fent onejar una bandera de Palestina, un referent per a les noves generacions i un ídol internacional abraçant el dolor d'un genocidi. Al darrere de l'autocar, Rafinha i Koundé tampoc es mouen en tota la rua, custodiant la Lliga i la Copa. A Koundé no sé si li fa massa gràcia la festeta, no sembla massa eufòric. A diferència de Casador, Fermín o Araujo, que no paren de saltar, de passar-se una pilota de platja i de cantar. També algun càntic que les últimes setmanes ha generat certa polèmica.
2: Federico, dime lo que se siente. Te juro que pasé los años. Nunca no vamos a olvidar.
1: Aquest era Araujo. 5 hores, molta calor i cansament, perquè la nit anterior ha estat llargueta. Això, per això, potser millor avui no fer excessos. Aigua, refresc de taronja, de Coca-Cola i alguna cervesa molt puntual. I així evitem algun moment històric, ja decidireu vosaltres si és una llàstima o no evitar-lo, com aquell moment que tant recordem i que Pep Guardiola també deu recordar.
3: Querían las tres, acá están las tres, y el año que viene vamos a seguir y vamos a ganar todo.
1: Avui s'ha decidit acabar així, amb Araujo esperant les masses.
2: Oh, lele, oh, la, la, se le pasa, amigo que ha. Oh, lele, oh, la, la, se le pasa, amigo que ha.
0: A la rua, on es veien molt Lewandowski i Szczęsny, perquè van estar tota la rua a la part de davant de l'autocar,
4: tota.
0: Hi va haver un moment que feien patir perquè Lewandowski es va posar a ballar de peu al sostre de l'autocar i una frenada el podia haver tirat a terra com aquella Copa del Rei de Sergio Ramos.
5: Sí.
0: Hi va haver també algun moment on passaven molt a prop dels arbres i s'havien de tirar perquè no els toquessin les branques. A Dazón, Lewandowski va parlar sobre el seu futur.
6: Para Dazón, para la final, ¿qué puedo decir más? Hemos ganado otra vez la Liga. Y estoy muy feliz, muy orgulloso, y vamos a disfrutar, no todo el día, pero no lo sé, qué puede pasar después.
7: ¿Oye?
6: Pero muchísimas gracias.
0: No sé si us passa, però quan escolto Lewandowski també em recorda l'Albert Bermúdez.
4: Sí, sí, tots.
5: Gràcies. Sí, de fuerte.
0: Sí, ara vinc amb tu. Però el Martí Juncà va fer una enquesta a l'Osolde preguntant a la gent quin era el seu ídol. I el resultat ens ha sorprès.
4: Ai.
8: Com en dius?
9: Cristian. Genís.
10: Sara.
11: Biel.
12: Joan Martínez.
13: Martina.
14: Candela.
15: Alejandro.
16: Carlos.
17: Soc Daniela.
18: Martina.
19: Santi.
14: Ana.
11: Bruno.
1: Clara.
4: Lucía.
15: Mia.
0: Adrià.
7: Àlex.
10: Nico.
9: Lucía.
17: Martí.
5: Arlet.
16: Mauro.
8: Emma.
13: Dalia.
0: I què has vingut a veure avui? Quin és el teu jugador preferit?
13: A Lewandowski.
16: A Cubarsí.
19: Lamine Yamal.
18: Lamine Yamal.
20: A Pedri i a Rafinha.
21: Lamine.
22: Al Gavi.
4: Gavi.
7: El Gavi.
10: Rafinha.
11: Pedri.
12: Pedri.
13: Pedri.
14: Chesney.
15: Pedri.
16: Pedri.
17: Pedri.
18: El Pedri.
19: Pedri.
20: Lamine Yamal.
21: Pedri. I també m'agrada molt Gerard Martín.
22: El Lamine i el Gavi.
23: Lamine Yamal.
24: Lamine.
25: El Pedri.
26: El Lamine Yamal i el Ferran Torres.
27: Lamine Yamal.
28: Lamine.
29: El Pedri.
30: El Gavi.
31: Gerard Martín.
0: Són bastants nens. Pedri guanya Lamine Yamal. Pedri primer, Lamine Yamal segon, Gavi tercer.
32: Porque la Rúa no se hace en Rocafonda.
33: Sí, clar.
32: Si haces la Rúa en Rocafonda, gana Pedri i...
33: Però jo li he preguntat al Sol de Vila què en pensa, quines valoracions treu d'aquesta enquesta.
1: No són 1.500 persones.
0: Home, però són unes 50.
33: No, no, però són moltes, però hi ha molt Pedri, realment. Hi ha molt Pedri.
0: Sí, hi ha molt Pedri.
33: Sí, sí.
0: Més que Lamine Yamal. Sí, sí. Bastant equilibrat, però sorprèn que Pedri, diguem-ne, entre els nens, surti per sobre de Lamine Yamal en les seves preferències. Estan molt apretats, Pedri i Lamine. I després Gavi, també diversos nens, Rafinha.
33: Gerard Martí.
0: Gerard Martín, sí, sí, sí. Gerard Martín i un que diu Chesney.
33: I un Ferran Torres. No, no, molt bé, voleu. I un Lewandowski.
5: Sí, a mi també em veneron a ver. Yo estuve en la reunión de campeonativos y con Chesney pasamos bien rato, sí, en el capó, sí, sí, del autobús.
33: Sí, sí, sí.
5: Pregunté, ¿tú sabes que seguramente de día miércoles eres titular? Y me dijo, pues comió hamburguesa, echó calada de vapor, echó calada de cigarración, echó calada de puro, que esto es, en polaco, es como decir, que en español sería como, me suda cojones. Sería, pasamos por debajo de árboles, tenemos que acochar.
33: Sí.
0: Muy bien,
5: en catalán. Y mucho polión en Barcelona.
33: Sí, mucha alergia, sí,
5: mucho partículo suspendido, aire. Mucho alergiación, un poco de polen tocó Christensen, estará 7 meses de baja. Se ha roto 3 músculas, 2 dedos de pies, pero día mucho tranquilo. Ayer incluso aprendí diferencia entre Joan García y Eric García fuera de entreno. Mira. Normalmente diferencia es quien lleva guantos, pero ayer estaba... ¿Quién es quién? Todos igualos. Cantamos Joan García, sí, es de la Masía, pero luego pensamos que tenemos que vigilar con sensibilidades todos.
33: Sí.
5: Y también cantamos Queremos la cabeza de Joan. Queremos. Para hacer un poco todo.
33: Compensar.
5: Vino también Laporto, presidente, sí, que no ha pasado desde casa por domingo de mediodía. No ha pasado todavía, le comenté, creo que necesitas una ducha, y abrió 2 botellas de champán. Por último, aproveché a preguntarle, oye, yo creo que el año que viene tenemos que hacer algo, busco trabajo o me quedo aquí en Barcelona, pero últimamente estoy tan lento que se me escapó. Se puso a correr y no lo atrapé. Y así fue el día. Entonces todo está muy bien. Muy bien, mucho contento de ganar 2 ligas consecutivas y hacer...
0: ¿Cómo?
5: Sí. De los puños.
33: Sí,
5: puños fuera.
33: La opción,
5: puños dentro. Mazinger griega.
33: Mazinger griega.
0: Tira, Willy.
34: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
33: Ai, comencem pel Girona, que va ser un punt vital per la permanència a Vallecas. Àlex Luna, què tal? Bon dia.
35: Bon dia, Flaqui. Sí, tensió, nervis, imprecisions i després el de sempre, fent el de sempre com sempre, perquè Estuani va salvar ahir el Girona Vallecas en un nou partit sense producció ofensiva. Estuani, que per cert va jugar infiltrat, no va entrenar en tota la setmana i Michel no va tenir més remei que preguntar-li com estava per intentar arreglar el desastre després del gol del Rayo al minut 86. Molta gent parlava de por a perdre, d'intentar assegurar el resultat, així ho va veure Michel.
36: Por no. La realitat és que el Rayo venia en una situació molt important, històrica per a ells, i s'ha vist que estaven en una situació de molta seguretat en el que feien, i nosaltres veníem de 3 derrotes. És difícil igualar i Vallecas es nota molt, i no hem pogut fer la nostra millor versió, però la sensació és que ells han tingut 2 ocasions molt clares, nosaltres també.
35: Més enllà de si van tenir por o no, que jo crec que el Canguelo sí estava activat, especialment en alguns jugadors que semblen no saber com afrontar aquesta situació, vull aprofitar per donar les gràcies a Gerard Gombau, que és més gironí que el cul de la Lleona i que va desaprofitar 3 accions claríssimes, 2 xuts i una centrada.
33: M'envia una...
35: Sí, sí, sí, no, no, i per, bueno, per mi descarat. Però, en fi, tres finals per davant. La primera, aquest dijous a Montilivi contra la Real, després tocaran al Metropolitano, i l'última rebre l'Elx, en la que podria ser una autèntica final per la permanència, amb el punt d'ahir, dos per sobre del descens i empats amb Espanyol, Mallorca i Elx amb 39 punts.
0: Ara mateix, com diu l'Àlex, el Girona és 17è, 39 punts, a dos del descens, la frontera la marca l'Alavés, que en té 37... Hi ha un quàdruple empat, Mallorca, Elx, Espanyol, Girona, 39 punts. El Girona és l'últim d'aquests quatre perquè el perjudica els múltiples empats, no, Àlex?
35: Perquè és una lligueta, quan és més d'un equip, o sigui, si fos només empat contra l'Espanyol, el Girona estaria per davant de l'Espanyol, però com són més de dos equips, llavors és una lligueta entre ells, i és que el Girona té perdut el gol a veraix amb gairebé tots, jo crec que tots els equips de la part baixa.
0: I què has dit que tenies, Tuani, que va jugar infiltrat?
35: Tenia molèsties al genoll, de fet no va entrenar en tota la setmana, sembla que se li ha fet una ressonància i sembla que no té res, però la realitat és que no havia entrenat, és més, portava més un entreno Abel Ruiz, que sí que portava un entreno complet amb l'equip, però Mitchell se la va jugar amb Estuani i menys mal, perquè va sortir bé, i el de sempre, no? amb gairebé 40 anys, salvant per enèsima vegada el seu equip.
0: El Girona va empatar al camp del Rayo, que es va avançar a 10 minuts del final, un altre gol d'Alemão. Afortunadament pel Girona, Estuani va poder rescatar un punt i queden 3 jornades per patir. Gràcies, Àlex.
35: Gràcies a vosaltres.
33: Del Girona a l'Espanyol, on el nou director esportiu, Elena Diego, bon dia. Monchi, bon dia, envia un missatge d'optimisme a l'afició.
4: Sí, ja treballa com a nou director general esportiu de l'entitat i demà tornarà a l'RCD Stadium per veure l'Espanyol Atlètic. Confia, diu, en la salvació de l'equip.
7: Estoy aquí porque, desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente, y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
4: Un Monchi que compaginarà la direcció general esportiva de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat, mentre negocia quin serà el seu vincle amb Velocity Sports, que és el fons d'inversió propietari tant de l'Espanyol com del Barley.
0: I el projecte amb Sergio Ramos per dirigir el Sevilla, com ha quedat?
4: Doncs...
10: Hi ha hagut una reunió molt llarga, que ha superat les 10 hores, i pel que expliquen des de Sevilla sí que sembla que està més propera ja la, no, la contractació.
11: Sí, fueron 10 sí. horas, pero las primeras 9 fueron yo intentando entender cómo funcionaba todo. O sea, al final fue una reunión de una hora con un prólogo, un prólogo de 9 horas yo intentando entender los números.
0: I Monchi s'ha cansat, no?
4: Malgrat.
11: Por eso Monchi s'ha ido al Espanyol. Que no me quiere ver ni
4: Monchi
11: pintura.
4: Monchi i Ramos sí que havien tingut converses per veure si s'unia al projecte del Sevilla, com Ramos, per exemple, està implicat al del San Fernando. Diguem-ne que Monchi no volia limitar-se a ser un secretari tècnic, que volia tenir una mica més de poder, com sí que el tindrà l'Espanyol, i això amb el Sevilla de Ramos, que ens diuen els nostres companys de Sevilla que ell vol prendre decisions a la secretaria esportiva, doncs no era massa compatible amb que pogués haver-hi un director general.
0: És a dir, la compra del Sevilla per part de Sergio Ramos avança, el que passa és que Monchi volia manar més del que podia manar al Sevilla amb Ramos i prefereix la proposta de l'Espanyol, on sí tindrà, diguem-ne, molta ascendència.
4: Exacte, perquè com explicàvem ahir, sí que es manté tota l'estructura, segueix Fran Garagarza, que actualment està de baixa com a director esportiu.
0: Bueno,
4: i
0: segueix,
4: Monchi...
0: entenc que és perquè no el poden fer fora perquè està de baixa, no?
4: Exacte. Sí, sí, sí. I Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza i de tota l'estructura esportiva que ja treballava aquests mesos a l'Espanyol.
0: Els missatges que va rebre Fran Garagarza és que tu segueixes, però t'anem posant a tot Déu que manarà per sobre teu. Per tant, segueixes fins que decideixis marxar.
11: Yo no puedo añadir nada más al respecto, porque lo único que sé es que yo tenía el San Fernando porque me hacía gracia con la rima de los huevos colgando.
0: O del ratito a pie...
11: El de los huevos colgando.
10: Aquesta no li feia tanta gràcia, li feia gràcia la
11: el de los huevos colgando, aquesta. Efectivamente.
0: Gràcies, Elena.
33: Més coses, Ana Palet, bon dia.
12: Bon dia, Flaquim.
33: Tant Girona com Espanyol estaran especialment pendents de la jornada de Lliga que arrenca aquesta tarda.
12: Amb la permanència, com hem dit, més ajustada que mai, 5 equips separats per 3 punts o menys del descens. Avui Celta de Vigo Levante a les 7 de la tarda, Betis Elche a les 8 i Osasuna Atlético de Madrid a 2:15. L'Oviedo, per cert, ja és matemàticament el primer equip que baixa a segona.
33: La catalana Paula Blasi parla a la SER de la seva fita històrica a la Vuelta.
12: Convertint-se en la primera ciclista espanyola que guanya la Vuelta femenina, un creixement meteòric per una ciclista que fa dos anys no era encara ni professional. Als 23 anys, Blasi ha crescut en esports diferents com el duatló, triatló, esquí de fons o el futbol. En una entrevista, l'Arguero respon si es veu guanyant el Mundial.
3: Claro, es que es una buena pregunta, porque igual que la semana pasada si me preguntaban, ¿te ves con el maillot rojo? Pues claro, ojalá que sí, pero no me lo creía yo cuando, si lo tenía que haber dicho hace una semana. Pero viendo ahora, claro, pues ojalá poder estar disputando por el arcoíris. Sería una locura. Pero también sé que está muy caro. Yo siempre digo lo mismo. En una carrera sí he sido capaz de dar mi 100% y hay alguien que está más fuerte que yo, chapón por ella. Pero yo me voy a ir contenta si puedo sacar mis números, sacar un poco el espectáculo que siempre me gusta dar y dar un poco de emoción en la carrera.
12: Amb el dubte encara de si disputarà Giro o Tour, la seva pròxima competició confirmada serà la Volta a Catalunya femenina del 19 al 21 de juny.
33: En bàsquet, els Lakers eliminats dels play-off amb un possible comiat de LeBron James.
12: Els Lakers tornen a perdre contra els Oklahoma City Thunder amb un contundent 4-0 a la sèrie. Final de temporada per LeBron James, que acaba contracte el juny i el seu futur és una incògnita. Inclús es parla de possible retirada als Estats Units. Avui, per cert, derbi català a la Lliga ACB Girona Baxi Manresa a les 8 del vespre.
33: I en handbol, el Barça sabrà avui el seu rival a la Final Four de la Champions.
12: Sorteig a les 3 de a la tarda, Magdeburg, Fuxe o Alborg són els possibles rivals a les semifinals i un apunt de tenis, Rafa Jodar està disputant ara mateix els quarts de final dels Master 1000 de Roma contra l'estatunidenc Tien.
34: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
13: Hola, Marcos. Hola, buenos días. Sí que buenos días. Está aquí. ¿Qué tal? Nada nuevo en Francia, o sí. Ousmane Dembélé recogió ayer el trofeo como mejor jugador de la liga francesa de esta temporada, según informa el diario deportivo L'Equipe. El asunto es que ha jugado solo 20 partidos, se ha perdido 10 por lesiones o enfermedades y en dos encuentros ha sido suplente. Pero apenas ha necesitado 960 minutos para marcar 10 goles y repartir 6 asistencias. Suficiente para ser elegido de nuevo como el mejor futbolista que habita en el fútbol francés. Pese a un tiempo de juego limitado, el delantero del PSG se ha llevado el premio, escribe José Barroso en la página 6, indicando que de esos 20 encuentros, tan solo ha sido titular en 9. Para entender la dimensión de estas cifras, Lamine Yamal, por ejemplo, ha jugado más del doble con el Barça. Lleva 2.270 minutos de liga, 16 goles, 12 asistencias y ha sufrido dos lesiones importantes, de aquella pubalgia inicial a la muscular que le tiene ahora de baja.
14: Aquesta li agradarà al Bermúdez, eh?
0: A veure.
14: Té 12 anys, 6 mesos i 26 dies. Es diu Faustino Oro. És argentí, però establert, atenció, a Badalona, i ja és el segon gran mestre més jove de la història dels escacs. Ho ha aconseguit recentment a Sardenya. Faustino va aprendre a jugar a escacs en el confinament de la Covid amb tutorials de YouTube. Tenia 6 anys. El 2024, atenció, va guanyar en una partida ultraràpida d'un torneig virtual el número 1 del món, Magnus Carlsen. Molts grans mestres el veuen com a futur campió del món, ja que a la seva edat mai ningú ha arribat al seu nivell. De moment, Faustino s'ho pren amb calma, juga a escacs i a futbol, amb els amics de sempre, amb la samarreta del seu equip preferit, que no és altre que el Vélez Sarsfield.
0: Faustino Oro.
14: Oro.
0: Sí, quants anys?
14: 12. 12 anys. 6 mesos i 26
15: és que,
14: dies.
15: És que, ojo amb els crios en els escacs, eh?
14: Sí, sí.
15: O sigui, no hi ha res pitjor que jugar a escacs contra un nen, saps que et vapulejarà. O sigui, jo no he celebrat mai un resultat d'escacs tant com un empat contra un nen de 7 anys.
0: I entre tu i la Nausica, qui guanya?
15: Ella. Ella és bastant millor. Ella juga des de fa molt més que jo. Per tant, sí.
0: I com ho portes?
15: Com ho porto? Fantàstic. Si és que és millor que jo, no passa res. És lo que hay.
0: Quin gran esportista que és el Bermúdez.
14: Sí, senyor. Jo ric molt, quan el veig abans de moments de tensió jugant a escacs.
0: Sí, sí, ostres, és tremendo. És tremendo. Abans d'un programa allà amb no sé quantes persones de públic i tal, el veus al mòbil i no us penseu que està enviant missatges. Sí, està jugant als escacs.
14: Està concentrant.
15: Bueno, a veure, t'hem fet una mica en tot.
16: Es va fer viral fa uns mesos un torneig d'escacs a Menorca o Mallorca, crec que era, Setién fent trampes amb una nena.
14: Què dius?
0: Sí, sí. En sèrio?
16: A veure, fa una...
14: Quique, per favor.
16: No, estaven jugant així en una partida d'aquestes ràpides, jo és que no entenc d'escacs.
15: Sí? Però
16: en una partida ràpida i fa un moviment ràpid que es veu que no es podia fer.
15: Ostres. Fa una il·legal. Sí,
16: una
15: possible.
16: Il·legal.
15: Que la il·legal, és a dir, em pots fer una només.
16: Ah, vale.
10: Però
16: sí?
10: Què vol dir fer una il·legal?
16: No,
15: doncs, per exemple, si jo t'estic fent... No, però si jo t'estic fent hacke, per exemple,
10: sí.
15: I tu mous una altra peça que t'estic fent hacke, és a dir, això és una il·legal. No compta com que has perdut la partida, però és com... Jo et canto una jugada il·legal, o, per exemple, si tires una peça al terra, jo et puc cantar una il·legal. O si en un enroc toques abans...
0: Si cantes una il·legal, què passa? Que has de tornar a fer un altre moviment?
15: És a dir, clar, has de fer un... És un moviment que no toca. I, per exemple, si en un...
0: Ah, i si fas dos il·legals, perds.
15: Exacte. Si tu en un enroc toques abans la torre que el rei, és il·legal.
10: Ah, sí? Per què?
15: Primer el rei, després la torre.
10: Per què?
15: Perquè és el que hi ha.
10: I a la vegada, tampoc?
15: No, perquè només
0: primer
15: pots
0: rei,
15: una mà,
0: la torre.
15: Amb la mateixa mà has de tocar les peces i amb la mateixa mà has de tocar el rellotge.
0: Ah, no pots utilitzar les dues mans?
15: No.
10: L'enroc l'he fet tota la vida malament, jo.
0: Primer el rei, després la torre.
15: Sí.
0: Si ho fas al revés, és la il·legal.
15: Ah, efectivament.
34: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
2: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
0: @ketijugas. Hi ha un vídeo de la rua que van gravar el Solde i el Nil que va per les més de 4 milions de visualitzacions.
4: I estem a les 5, i només dir-vos que el Ketijugas és internacional, perquè ara ens han escrit del... És en sèrio això? Del Daily Mail, a veure si els hi podem fer arribar el vídeo, que ens citaran.
10: Caraca.
4: Ja el tenen. Per tant, veurem un vídeo...
0: És un vídeo on es veuen a Lewandowski i Chesney.
4: Ballant. Sí, un vídeo de la rua d'ells dos ballant, i l'han vist des del Daily Mail.
0: A on ens l'han vist? Al TikTok, Instagram?
4: A Instagram és on... Sí.
10: Que és on tenim les 5 milions de visualitzacions.
4: Correcte. I ara ens han demanat aquest vídeo, hem posat el logo del que t'hi jugues allà ben gran perquè quedi clar que és nostre.
0: Ara.
4: I ja el tenen des del Daily Mail, per tant, el que t'hi jugues sortirem.
0: Veus que bé?
10: A la Robert,
4: está
10: la
4: bien,
10: realidad,
4: ¿no?
10: ¿Eh?
4: Internacional.
5: Sí, es que es bailación, es
4: que
5: bueno.
4: Es que vas treure els passos prohibits,
5: Yo tengo pasos del TikTok.
4: Vaig a dir que molt bé aquell ball,
0: Sí, balla bé, Lewandowski.
4: Ens vas fer patir que no caiguessis d'allà,
5: En perquè... pandèmia, sí, TikToks.
4: Què feies?
5: TikToks. TikToks, però con tech.
4: Deixa'm dir-vos, sí que flaqui, que hi ha molts oients que al chat de YouTube ens expliquen que ahir van ser aquesta rua del Barça i que s'ho van passar molt bé, l'Adrià. Quina rua la d'ahir. La gent està molt il·lusionada amb aquest Barça. Per exemple, l'Iacir també ens diu que la rua d'ahir va ser molt maca i la majoria d'espectadors sí que en algun moment van anar a veure aquesta rua ahir a la tarda.
0: Permet-me una vacilada, una petita llicència, però em va escriure el Nil Solà.
10: Sí.
0: Dient que estava al·lucinat amb la quantitat de gent que se li apropava.
4: És una estrella,
0: és que aquí penses que és el que t'hi jugues, tio. Clar, aquest ve de Girona, ara està descobrint Barcelona, Nil Solà.
10: A mi em va dir que va ser el gran triomfador de la rua, ell.
6: Què dius? En quin sentit?
0: Estava absolutament al·lucinat. Com que li agrada, el sol de no, veus?
10: El sol de no tant.
0: El sol de li agrada més un perfil baix.
10: Sí, sí.
0: No...
10: Però el Nil
0: no és d'aparentar ni d'aparèixer massa.
16: Podria ser cantant i és bateria.
0: Exacte. És el que està darrere, però... el més important de tots.
16: Totalment, sí, sí. Peça clau.
0: El Willy ha quedat tan flipat que no sabia ni on hem d'anar.
15: No, bueno, si vols et dic que podem escoltar algun oient.
0: Ens escriuen... Gràcies, Vermo.
15: Aquest missatge arriba des d'Almeria. En català.
0: Des d'Almeria?
15: En perfecte català.
6: Bon dia, sóc el Sergio d'Almeria.
10: Hombre, Sergio.
6: El 20 de març del 92. Minut 111. Estava fent la mili a Saragossa. Estava de guàrdia. I vaig donar un crit que... Bueno, me'n van arrestar, normal. I va ser la segona vegada, perquè la primera va ser amb el gol de Vaquero, del Kaiserslautern, que estaven fent maniobres i va passar el mateix. Un tit a mitjanit i... Meses, arrestat! Molt bé, a sus órdenes.
0: 6-6-32-72-11, si voleu venir al Que t'hi jugues especial que farem dimecres vinent, 20 de maig, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. A l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges, a partir de les 12 del migdia, Que t'hi jugues especial, amb José Mari Vaquero, el seu llibre Mi pròxima parada, gent del Dream Team, per parlar d'aquesta biografia original, una lliçó de vida de José Mari Vaquero, amb companys seus al Dream Team i els oients que ens vulguin acompanyar. Anirem explicant sorpreses en els propers dies d'aquest especial del proper 20 de maig al Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, ens envieu un missatge amb el vostre nom i quanta gent vindreu al 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11. Se t'ha girat molta feina o què?
15: Se'ns està girant bastanta feina, sí. I mira, una abraçada, per cert, al Tomàs, que ens ha dit que és un oient que ve cada programa que pot, i aquest cop no podrà venir perquè té un procediment mèdic, de manera que des d'aquí una...
0: Ah, es disculpa perquè té metge i no pot venir.
15: Totalment.
0: No passa res, Tomàs. No passa res. Ens escoltes des del metge. Correcte. Des de la consulta o després
10: si
0: des de
10: no,
0: casa.
10: I si no, vine amb el metge.
15: Sí, no? Ja.
0: Seria bo, eh? No. I que li faci la visita allà.
10: Sí, espero que no sigui res greu i...
0: Bé, desitgem clar que no ho sigui. Toquem fusta.
8: Que t'hi jugues. Amb el sí que... I el flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-flac-i.
0: Oye, ¿cómo explicarías el partido del Barça ayer?
9: Pues bueno, se ganó y bien. Y ya está.
8: Que t'hi jugues.

0: A tothom li agrada un 2x1.
1: I si aquest inclou el doble d'informació i entreteniment?
2: No podràs rebutjar l'oferta.
0: Som els únics que t'oferim dues programacions simultànies en el prime time de la ràdio. Hoy por hoy amb Àngels Barceló.
3: La guerra d'Oriente Próximo.
0: I aquí Catalunya amb Marina Fernández.
4: Una cosa són els antecedents.
0: Cada matí amb la cadena Ser i Ser Catalunya et convidem al millor 2x1.

0: fas aquest vespre? Fem un balcó?
1: Hola, aquest és un missatge pel Santi Balmes de quan tenia 17 anys. Tinc al costat a Judit Mascó, Santi Aguin.
2: Hola. És graciós. Ell és total, ell és total.
0: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Una i quatre, Flaqui, és mirar que a la pauta hi ha una menció de MotoGP i ja em fa riure.
6: Ja imaginar-se això.
7: És aquest cap de setmana, És més que un circuit! És del 15 al 17 de maig. Viu tota l'emoció de MotoGP, el Gran Premi Monster Energy, el circuit de Barcelona-Catalunya, amb trames a la venda, el circuit.cat, i parla Hansi Flick!
5: El clatellot per després, això?
8: Vale,
5: en directe, Hansi Flick, Santi.
9: Comença a parlar l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
10: Gràcies.
5: Ai...
10: Of course... From Guilherme, our goal is
5: more. Imagina't que sí.
11: L'objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
5: Objectiu

0: diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
1: I think a lot of coaches are
0: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més i el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar i és el que puc dir de moment. Res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
2: Hola, Hansi, ¿qué tal? Alejandro Segura de Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga. Después le quería preguntar, usted ha hablado de la Liga de los 100 puntos, de intentar llegar a los 100 puntos en este campeonato, ganar los tres partidos que quedan, pero me gustaría preguntarle también por los objetivos individuales que también hay hasta final de temporada, como por ejemplo el trofeo Zamora de Joan García, que lo puede conseguir, portero menos goleado, trofeo Zarra, máximo goleador español para Ferran Torres, si esto es algo de lo que ustedes han hablado en el vestuario. Gracias.
3: No, because for me it's all I want to say.
0: Perquè per mi el més important és l'equip, el que passi individualment també té a veure amb l'equip, perquè quan l'equip no juga a un nivell alt, llavors ningú no guanya res. Per això jo crec que el que importa és l'equip i no he parlat de fet ni amb l'equip ni amb el personal tècnic d'això.
4: Hola, Hansi, Francesc Latorre en directe al canal Esport 3. Vostè en moltes hores de premsa ha parlat del tresor que és la Masia per al Barça. Amb la Lliga sentenciada, no sé si se'ls ha passat pel cap a vostè i al seu staff en algun moment dels tres partits que queden tenir 11 jugadors de la Masia al terreny de joc, com va passar ara fa ja 14 anys.
3: No,
1: we don't do this because
0: no ho hem pensat.
1: You know, about the combination, about La Masia.
0: Perquè jo crec que l'important també és la combinació de La Masia amb jugadors de primera classe mundial que el club ha fitxat. Jo crec que és això el que hem de buscar. Tenim aquest ambient, aquesta actitud, aquesta mentalitat de La Masia, però també necessites jugadors top i tenim aquesta combinació aquí.
5: Hola, señor Flick. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Le quería preguntar por dos nombres propios que acaba su vínculo con el Barça en poco tiempo. Uno es Robert Lewandowski y el otro Marcus Rashford. Quería saber si le gustaría tenerlos a los dos la temporada que viene con usted en la plantilla. Gracias.
6: Gracias por preguntar.
1: Bé,
0: això ja ho he dit, que al final de la temporada ho analitzarem tot plegat i veurem què passa.
1: I appreciate a lot. I think
0: jo Marcus gave us a lot. Valoro molt, crec que el Marcus ens ha donat molt aquí, bones xifres i estic molt agraït i ho valoro molt. I amb el Robert, què puc dir? Ha guanyat tots els títols, ha guanyat tots els títols que es podia amb el club amb ell i simplement estic agraït de poder entrenar un jugador tan increïble, però bé, ho hem d'analitzar i hem de mirar què passa la temporada vinent.
7: ¿Qué tal, Hansi? ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport TV. Felicidades por estas dos ligas seguidas contra el Madrid de Mbappé. Quería preguntarle por una frase con la que usted inició esta temporada, que ha terminado tan bien, especialmente en la Liga, cuando dijo después de un partido en Vallecas, que el Barça había empatado, creo, que el ego mataba el éxito, ¿no? Seguramente porque igual veía cosas que en aquel momento no le cuadraban o no le gustaban demasiado. Con el ejemplo

0: que está pasando, que tenemos muy cerca en Madrid, ¿usted cree que eso está superado o siempre hay que estar atento para seguir ganando y para que el ego no mate al éxito? Gracias.
1: I'm always looking about my team. I don't care about the other
2: teams. Yo sempre miro el meu equip, no em preocupen els altres equips, i crec que tots els entrenadors tenen molta feina a fer amb els seus propis jugadors, amb el seu equip. Per això jo no penso, la veritat, ni un moment en el Real Madrid.
3: Hi, Hansi. Juli Claramunt, live for Gigantes. Hope you're doing better.
2: Si em viu,
3: estos días hemos visto, bueno, que Koundé se quedó en el banquillo. No sé cómo él estuvo, cómo le viste después de conocer que no era titular, y si le ves tú como tu lateral derecho titular la próxima temporada aquí en Barcelona.
1: Well, this is a long time to.
2: Bé, això és molt a la llarga, encara queda per estudiar la temporada vinent. Jo sí que ho vaig dir després d'un partit ja, que era molt difícil decidir qui jugava en aquesta posició, perquè el Jules ho dona tot per aquest equip, per aquest club, i no sé si no estava satisfet amb això, amb aquestes decisions, però el cas és que ho va acceptar. I som un equip i necessitem tots els jugadors. És així. I ja veurem doncs què passa demà també.
4: Hola, Hansi, Laia Cervelló de The Athletic. Enhorabona pel títol de Lliga. Jo volia preguntar-te per Diego Cochen. És un dels pocs jugadors que no ha debutat encara amb el primer equip, i em preguntava si ara que la Lliga està sentenciada podria haver algun minut de part seva. Gràcies.
1: No.
5: No.
2: No.
1: No, I respect him.
2: No.
1: Give everything.
2: El respecto,
1: i fantastic young goalkeepers.
2: Ho dona tot, i tenim porters joves fantàstics també, però al final tenim clar que el Joan és el número 1, el Tec és el número 2. És a dir, que si canviem alguna cosa, el primer seria Tec.
6: Hola, Hansi, bon dia.
7: I algú li pot preguntar si jugarà Chesney demà, sisplau?
8: Si Cochen tenia alguna esperança...
7: Per què pregunten per Cochen i no per Chesney, que va primer?
6: Però mica en mica s'anirà parlant més del mercat. La pregunta és clara. Hansi Flick té clara quina és la prioritat en quant a posició a reforçar durant aquest estiu? Merci.
1: Of course. And not only
2: sí, esclar, i no només jo.
1: Deco and I,
2: en Deco
1: team,
2: i jo i tot l'equip hem parlat molt en les darreres setmanes i mesos. Parlem d'això, del que podem fer, però encara no ho hem enllestit.
9: ¿Qué tal, Hansi? Nacho Jiménez para Basket Pelotas. Primero todo, enhorabuena por el título de Liga. Te quería preguntar un poquito por la situación de Alejandro Valde. La temporada pasada era titular indiscutible en el carril izquierdo. En esta segunda vuelta, con la llegada de Joao Cancelo, el portugués ha sentado en esa banda izquierda. No sé cómo estás viendo a Alejandro, si has podido hablar con él, teniendo en cuenta que su rol ha cambiado respecto a la temporada pasada. Gracias.
1: Of course I spoke with him.
2: Sí, esclar, esclar que hi he parlat. Venia també d'una lesió i en aquest temps ha canviat molt tot, perquè el Joao també està jugant fantàsticament, està tenint un gran rendiment, donant-nos més opcions en atac en els partits que ha jugat. I quan veig el Valde la temporada passada respecte a aquesta temporada, crec que ha millorat molt, que ha fet un pas endavant, però també li he dit que encara n'ha de fer un altre més de pas, i l'estem intentant ajudar entrenant-lo perquè pugui millorar, perquè això és important, i és un bon jugador, un jugador fantàstic, però ara ho ha de demostrar també, no s'ha de rendir, i sempre es tracta d'això, de seguir millorant dia rere dia, i és el que li demano.
10: Últimes dues preguntes, last two questions.
11: Hola, Hansi, aquí Jarbo de Culemanía. Yo le quería preguntar sobre la Rúa, que vivió ayer. ¿Qué significó para usted, sobre todo en un momento tan duro, para usted personalmente? ¿Y qué piensa de que jugadores como Lamin Yamal muestren su postura política, en este caso enseñando la bandera de Palestina?
7: No, es una cuestión política, ¿eh? Es una cuestión humanitaria.
1: This I normally don't like.
2: Normalment no m'agrada massa això, i vaig parlar amb ell i li vaig dir, si ho vols fer és la teva decisió, ets prou gran, tens 18 anys, però jo crec que juguem a futbol i sabem, es veu el que la gent espera de nosaltres, i quan veia la multitud al carrer tenien llàgrimes als ulls, era molt emocionant, increïble, però vaig veure això, que estaven molt i molt contents d'haver tornat a guanyar per segon any seguit aquest títol fantàstic, i per això estem aquí, per jugar a futbol, per fer contenta la gent, i per mi això és el primer que hem de fer.
1: I'm really proud about that.
2: I estic molt orgullós d'això, perquè és per als jugadors, també els hi deia avui. Estic orgullós perquè estan fent una temporada fantàstica i no ha estat una temporada fàcil perquè hem tingut moltes lesions, alguns jugadors clau que
1: that they are able to play.
2: No sempre han pogut jugar.
1: Lamin,
2: que venia i marxava, Rafinha també, Pedri, Frenkie. O sigui que és increïble, tot i així, la temporada increïble que hem fet, i al final ja ho deia també a la roda de premsa després del partit, que hem millorat molt en els darrers dos mesos, i és genial això, i és la clau també de perquè al final hem guanyat aquest títol contra el Real Madrid, perquè vam jugar a un gran nivell, no només en atac sinó també en defensa, i em va agradar molt veure això, perquè crec que ara mateix som l'equip, de fet, amb menys gols encaixats, i potser ningú s'esperava això en mitja temporada.
8: Hola, mister. Marc Núñez, en directo para el Chiringuito de Jóvenes. Enhorabuena por la Liga. El gran objetivo que sigue un poco ahí pendiente es el de ganar la Champions. Hace unas semanas admitías que quizá para lograr ese objetivo podían faltar algún líder. Está claro que el líder del proyecto eres tú, pero no sé si en este tramo final de temporada has encontrado ese líder de vestuario que pueda ayudar a ese objetivo. ¿Quién es? Y si haría falta buscarlo en el mercado. Gracias.
1: It's not an easy.
2: Bé, no és una pregunta fàcil,
1: we have different kind of leaders,
2: perquè tenim diferents tipus de líders o líders de tipus diferents.
1: I think when Gavi arrived,
2: quan va arribar el Gavi després de la lesió,
1: you can see,
2: per exemple, es veia
1: he's the heart of this team,
2: que és el cor d'aquest equip, tots els entrenaments quan hi era,
1: you know, the level of the quality,
2: nivell, la qualitat de l'entrenament augmentava de tots els jugadors, és a dir que passàvem de nivell. Seria doncs un tipus de líder, però després Pedri amb la pilota també és un líder, l'Eric també podria ser un altre, i òbviament tenim els capitans, el Frenkie, el Ronald, el Rafa, que també són líders. Per mi es tracta més de la comunicació al terreny de joc, la comunicació amb el jugador que tinc al costat, amb el company, i de sentir la responsabilitat d'aquesta posició i veure què passa a la meva esquerra, a la meva dreta, al davant, i si em comunico bé i tinc aquesta comunicació també sobre la gespa, la mateixa que tenim al vestidor, això ho fa tot molt més fàcil per tot l'equip, perquè de vegades simplement es tracta d'estar un o dos metres a l'esquerra o a la dreta, o pressionar aquí o atacar així, i això és crucial al final quan vols arribar al màxim nivell, i crec que anem per bon camí i hem de millorar també això la temporada vinent, i ho farem.
12: Doncs fins aquí la roda de premsa de Hansi Flick.
7: Acaba la roda de premsa de Hansi Flick. Hi ha algunes reflexions interessants, d'altres que permeten un debat. Aviam, per parts. Diu que l'objectiu és aconseguir els 100 punts a la Lliga, que està content per la renovació, Flaqui, que són 2 anys més i que el club té el dret de parar-ho el 2028 o ell, i que ja li agrada, i que m'ha agradat molt aquesta frase. Els últims dies li han demostrat que està al lloc adient pel carinyo de tota la gent, que tothom té el somni increïble de guanyar la Champions. Ell continua mostrant obertament que és un somni aconseguir la Champions amb el Barça. No s'ha mullat sobre el futur de Lewandowski ni Rashford. Entén que al lateral dret és difícil prendre decisions sobre qui juga Eric o Koundé, i que Koundé, perquè li han preguntat, estigui doncs molest, tot i que ell ho va acceptar amb total desportivitat, no ser titular contra el Madrid. Li podem preguntar per Cotxen, però que em sorprèn que ningú li hagi preguntat si Chesney jugarà demà. T'ho pregunto tu, Santi, Chesney jugarà demà o no?
13: No en tinc ni idea. Vale. Jo també esperava la pregunta, però resulta que crec que en 12 torns de pregunta no hi ha hagut temps. Per...
7: No, li han preguntat si Cotxen jugarà demà. No Chesney, Cotxen. Clar, ha dit que no. Ha dit clarament que Cotxen no jugarà. Que primer Joan Garcia i després va Chesney. Me falta saber si demà jugarà Chesney o ho farà Joan Garcia. Sobre si té clares les posicions a reforçar, dit of course, que evidentment tenen clar el que s'ha de reforçar, però que han de fer una última conversa quan acabi la temporada, el que ja us havíem explicat, d'altra banda. Amb Valde, missatge per Valde, que és molt bo, però que ha de seguir millorant i ha de fer un pas endavant, no s'ha de rendir i millorar dia a dia. Que Gavi és el cor d'aquest equip, li encanta, Gavi.
14: Perquè... M'ha cridat l'atenció que pregunta oberta de qui pot ser el líder.
7: Ell ha citat el primer, Gavi.
14: El primer nom que li vingui al cap sigui el de Gavi. I a més amb un somriure a la boca, ho ha dit, Gavi, Pedri amb la pilota, Eric García i els capitans, sí, sí. En aquest ordre. Però
7: ha dit
14: el primer,
7: que
14: Gavi
7: és el cor de l'equip i que quan ell va tornar a entrenar, la qualitat dels entrenaments va millorar, sí, de tots els jugadors, com que contagia els altres jugadors. I deixo pel final una frase que a mi no m'agrada, la respecto, però no m'ha agradat, que Santi Flick hagi dit que no li va agradar massa que Lamine ensenyés una bandera palestina, que ho va parlar amb ell i li va dir, si vols fer-ho, endavant, però que no li va agradar massa. Evidentment ho respecto, no ho comparteixo, ni m'agrada... No sé si la influència de Pini Zahavi aquí té alguna cosa a veure amb la reflexió que ha fet Hansi Flick ara. Ho dic perquè Pini Zahavi és jueu. Sí, sí. En tot cas, és la seva opinió i la meva és que no m'agrada, ho dic perquè molts jugadors mostren moltes coses i justament només aquesta és la que no agrada i provoca que es parli fins i tot amb el jugador. És a dir, tan transcendent és com per parlar amb Lamine Yamal i dir-li que si ho vols fer endavant, però... No, perquè és el que ha deixat entendre.
14: Sí,
7: que
14: sí.
7: Li va traslladar a la Minyaval que no li agrada que ensenyi la bandera palestina.
14: No, si ho ha entès bé, i la traducció ha estat fidedigna, que intueixo que sí, ha dit això, que va parlar amb la Mini, que a ell personalment no li agrada que es facin aquestes coses.
7: Entenc que és un conflicte complex, però ja ho he dit abans, és una qüestió d'humanitat. I en tot cas, cadascú que faci el que vulgui, no? Igual que es mostren altres banderes. No sé, m'ha sorprès que hagi parlat amb la Minyaval sobre aquesta qüestió. No sé, pensava que era més... No? Cadascú que faci el que vulgui. Santi, alguna cosa més?
13: A mi m'ha agradat... sí, comparteixo això últim que dius. M'ha agradat moltíssim... A la primera pregunta, la de la renovació, o la segona, jo l'he vist emocionat,
14: sí,
13: la veritat,
14: sí,
13: en el moment que diu, en aquests últims dies, amb el que ha passat, m'he adonat que el meu lloc és el Barça. Em sembla una frase per la posteritat, la veritat. I després, una curiositat, després de la roda de premsa, ha dit que felicitats a tots els periodistes perquè ahir, jo no, però els que hi van ser, van fer, el Soldevilla i el Nil, van fer molts quilòmetres al costat de l'autobús, que
7: 14,
13: li sembla molt difícil,
7: 14
13: quilòmetres. I que ens veu molt frescos aquí a la sala de premsa, així que moltes felicitats i que l'any que ve potser la fam nosaltres.
7: Segur que la pot fer i no tindria els cruiximents que tenia el Soldevilla avui.
14: Segur que no.
7: Perquè el tio amb 60 i pico anys està finet, eh?
14: Sí, sí.
7: Està en bona forma, eh?
14: En bona forma.
7: Més porta l'anell aquest que controla diferents paràmetres per estar bé físicament, eh? Heu vist que porta l'anell aquest negre?
14: No m'he fixat.
7: Sí, sí, sí, el porta des de fa temps. Allò que et controla la son, les hores, la qualitat, eh, Santi?
13: Sí, és el, ho porten tots, crec. Sí. Crec que són, o sigui, no sé si hi ha algú a l'equip, a la plantilla, que no el porti, i l'entrenador no podia ser menys.
14: I després la naturalitat amb la que ho deies tu, Siqué, i que em sembla que també li faria moltíssima il·lusió poder complir aquest repte i aquest somni, que és portar la Champions. Fa l'efecte que Flick es mor de ganes de ser l'entrenador que porti de nou la Champions a Barcelona. I ho verbalitza, no és la primera vegada, és el gran somni, és el gran repte, són molts els que el compartim. Fa l'efecte que, o sigui, que ell és conscient que aconseguir això deixaria el seu Barça ja amb un record encara molt més etern del que està a camí de deixar, no?
13: I no ha deixat, sobre Lewandowski, no ha volgut dir què passarà amb el seu futur, però hi ha una frase que m'ha agradat molt, que diu: què vols que digui el Robert si tot el que he guanyat ho he guanyat amb ell? Mm. I és veritat, no hi ha ni un títol que Hansi Flick no hagi guanyat sense Robert Lewandowski al camp.
7: Per cert, et trasllado alguna pregunta que fan els oients sobre el seu pare. Ho dic perquè ahir va estar la rua de celebració, avui fa la roda de premsa, demà dirigirà l'equip. Quan és l'enterrament del seu pare? O és que Hansi Flick no hi va?
13: Sí, sí que hi anirà. No sé quin tipus de cerimònia és, però és cap a final de mes. És a dir, no és imminent la cerimònia. Serà més tard, és un homenatge que fan, i és cap a finals de mes, i això fa que fins aleshores, fins als últims dies d'aquest mes, no vagi cap allà.
7: Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Santi?
13: No, avui entrenament poca cosa, molt relaxats, bones sí, cares, tot i la festa.
7: No? Perquè a les 12:10 no havia començat i a la 1 ja estava Flick amb nosaltres.
13: Sí, 10-15 minuts no deu haver durat més. Ja et dic que no hi havia ni porteries. Tu has vist alguna vegada un entrenament sense porteries? Doncs això és el que han fet
15: sí,
13: avui.
15: Sí, a Getafe.
13: I prou.
14: I Alexander Lepp.
15: I Alexander Lepp.
7: Gràcies.
13: I ja està, i demà viatge cap a Vitoria i seguim.
7: Que vagi bé, Santi.
13: Adeu.
7: Adeu, són la 1:27.
16: Que home, i a més, escolta, jo vull ja celebrar la Lliga de la millor manera possible, que és estrenant un Cupra León híbrid. Si vols celebrar la Lliga, estrenant un Cupra León híbrid, escolta, vés a Cupra Letamendi Motor, on tenen unitats en estoc amb entrega immediata. Tal qual, bum, au, ja el tens teu. A més, en tots els models Cupra tens tot tipus d'unitats noves per endur-te a casa, que si els vols elèctrics, mecànics, combinats... Cupra Letamendi Motor. És el concessionari Cupra Balmes, en Mallorca, a Barcelona.
7: Pausa, la tornada al Clatellot. No us el perdeu, l'hem guardat per després de Hansi Flick perquè val la pena escoltar-lo. I Florentino Pérez li ha fet una carta a José Mourinho.
14: Ah, sí?
15: Sí, para pedir, bueno, pot pedir-li nada, però explicar-li com està el tema.
14: Deu ser llarga.
15: Sí, és una carta que... un pergamino.
17: Què t'hi jugues?
18: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
19: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
20: Cadena SER.
21: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
22: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
21: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
22: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
23: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
24: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
25: Lents progressives perfectes? Existeixen. Descobreix Varilux XR sèries. Nitidesa instantània, fins i tot en moviment. Amb transicions fluïdes de prop a lluny. A vista òptica. Dissenyades amb intel·ligència artificial. Personalitzades per a gent real. Amb total garantia d'adaptació i el servei professional i proper de sempre. Vista òptica.
0: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a AXA.es.
3: Resveratrol Polygonum Cupidatum.
4: No es un idioma alienígena, es ciencia. Regis Cardio, el complemento alimenticio que ayuda a favorecer la salud cardiovascular y a combatir el envejecimiento celular. Para tu bienestar integral, Regis Global, el laboratorio de la naturaleza.
5: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
17: ¡Valorado!
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
17: ¡En España!
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
20: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaqué.
26: Wow. Yo tengo muchas ganas de hacer un Las Dance.
7: Sí, yo sé.
26: Sí. Las Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Las Dance.
20: Las Dance. ¿Qué te jugas?
7: 1:31, recordo que dimecres vinent, 20 de maig, amb José Mari Vaquero, a l'Hotel Melià del Port d'Aiguadols de Sitges. Si voleu venir, 606-32-72-11, 606-32-72-11.
27: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
7: Hi ha bastants missatges, del tema
15: sí,
7: 20 de maig.
15: Perquè com que el 20 de maig avui hem començat parlant de què estàvem fent, doncs mira, tenim per exemple el Xema.
28: Pues yo el 20 de mayo del 92, a las 10:20 de la noche, lo que estaba haciendo era encerrar a mi madre en la cocina porque llevaba todo el santo partido tocándome los huevos diciendo que no íbamos a ganar, que íbamos a perder como siempre. Y cuando vio que Koeman iba a tirar la falta, estaba yo nervioso de pie dando saltos y ha empezado a decir que lo iba a fallar, la encerré, me giré y metimos el gol. Y campeones.
14: No vas fer algo similar tu, això?
7: Sí, la meva mare no la deixava sortir de l'habitació als partits del Barça perquè portava mala sort. Però no era el 20 de maig en concret, era a tots.
15: Tots, directament. Sempre, no, ja? Bueno, sí.
7: Si voleu venir a l'especial de la setmana vinent, ens envieu una nota d'àudio o un missatge explicant-nos quans vindreu al 606-32-72-11.
15: Nom i cognoms i va de sobres. Qui també ens explica, el Bernat.
29: Doncs jo tenia 8 anys, recordo veure una televisió petita en blanc i negre, encara, imagina't. I quan va acabar no tenia cap samarreta, no tenia cap banderola, no tenia res. I vaig agafar un pal d'escombra, ho recordo, un full blanc. I vaig pintar les franges blaugrana, vaig enganxar aquell full amb cel·lo al pal d'escombra i jo sol, com si fos una bandera, recordo, imagina't si devia ser tard, recordo celebrar-ho sol davant de la tele.
7: Ai, quin record.
14: Sí, noi.
7: Saissó, per qui va el clatellot d'avui?
14: Doncs mira, avui m'emporto a les regles de joc que envolten l'Eurolliga de bàsquet, perquè la inclusió de Dubai, del Dubai Bàsquet ja va portar soroll en el seu moment, però fins ara no era una amenaça real pels equips grans de la competició. Però atenció, perquè han donat un pas endavant. Aprofitant els petrodòlars i la manca d'impostos, l'equip dels Emirats vol guanyar l'Eurolliga i vol trencar el mercat. En aquesta cursa per fitxar, el Barça surt perjudicat. Diallo i Francisco, dos jugadors que apuntaven al Palau, estarien a punt de fitxar per Dubai. A més, Xavi Pascual també hauria estat tocat. Pascual té una clàusula de sortida de 300.000 euros. Calderilla per Dubai. Tot i que la sensació és que el tècnic de Gavà es quedarà a Barcelona per iniciar un nou projecte guanyador. Tot plegat és surrealista i preocupant a la vegada. Com ho és, atenció, que el Hapoel de Tel Aviv pugui tenir l'any vinent un pressupost de 76 milions. 76.
7: 76.
14: Sí, sí, per intentar també guanyar. En aquest cas, són diners privats d'un propietari. Les fitxes del tauler poden variar si els clubs propietaris de l'Eurolliga no es posen seriosos una vegada.
7: Clar, que el Hapoel pugui tenir un pressupost de 76 milions d'euros o el Dubai pugui fitxar jugadors als que paga sense impostos...
14: Clar, és que això deixa, perquè ens fem una idea,
1: tot i que en molts casos no és públic, el Real Madrid o el Fenerbahçe o equips poden tenir 38, 40 milions, que ja és molt. El Barça ha baixat, l'any que ve tornarà a pujar, però clar, és que si a Apple té 76 milions...
7: Perquè el Dubai pot fitxar alguns jugadors que volia el Barça. Com es fa la renovació de la plantilla al Barça?
1: Doncs mira, en aquests moments, a dia d'avui, Pascual, com dèiem, té la clàusula aquesta, està tocat, però la sensació és que es quedarà, no en vol parlar fins a final de temporada. Seguiran segur en el Barça Juan Núñez, Juani Marcos, Toko Sengelia, Joel Parra, Kevin Panther, Bill Clyburn i Darío Brizuela.
7: Aquests segur.
1: Aquests seguiran. No seguiran Miles Norris, Fall, Billy Hernán Gómez, tampoc seguiran. Aquests, en principi...
7: Billy Hernán Gómez no segueix.
1: Sembla que hi ha molt poques possibilitats de que continuï. Hi han dos dubtes, que són Satoranski i Vesely. Aquí a Vesely li podrien fer una oferta a la baixa. Satoranski és un jugador de molta confiança de Pascual. Pascual el voldria, però físicament Satoranski ha tingut molts problemes. Veurem què passa. Fitxatges. De moment, crec que segur només hi ha el de Moses Wright, el jugador del Zalgiris. S'ha parlat de Josh Nebo, un altre interior que ara s'ha lesionat, però que també tindria moltes possibilitats. I després hi ha el tema de Mike James. Mike James, hi ha un sector del club que el veu un jugador conflictiu, ja molt gran, 36 anys, però és un jugador que ja va coincidir amb Pascual al Panathinaikos. I sembla que Pascual el volia. Aquest una mica seria el mapa a dia d'avui.
7: Escolta, i a la penya?
1: Bueno, la penya també està en aquesta situació, no? Perquè, per exemple, hem de saber què passa amb Ricky Rubio. Ricky Rubio decidirà també a final de temporada si vol acabar aquí la seva experiència amb la penya o vol continuar un any més. Veurem què passa. Hanga sembla ser que no continuarà.
7: No continua.
1: Sembla que no continua. I acaba en contracte Jabari Parker, que té poques possibilitats també de continuar, Guillem Vives, Drell, i recordem, quan vam parlar amb Pau Ribas, que Rusic ha tingut una oferta molt important de la Lliga Universitària Americana, amb tot aquest nivell. Veurem.
7: Sí, la molt penya... interessant el tema que vau fer la setmana passada.
1: Intenta la penya mantenir-lo, però ja veurem. I a nivell de fitxatges, de moment, podria Nicola Provítola donar el salt altra vegada a Badalona, i Xavi López Aróstegui sembla que de València podria tornar també a Badalona. I s'està movent molt la situació, però veurem, perquè les properes setmanes són decisives.
7: Gràcies, Xavi. 1:37, el Xavi Cazorla tancarà el programa d'aquí a uns moments amb la seva secció, el que t'hi jugues que l'heu cagat. Abans, el que us havíem promès, la carta de Florentino a José Mourinho.
2: Querido José Mourinho, has nacido para entrenar al Real Madrid. También te medio echamos, así que diremos que has renacido para entrenar al Real Madrid. Porque llevas toda la vida soñando con entrenar al Real Madrid, como ya lo soñaba Mbappé, aunque comienzo a pensar que lo de Mbappé es que es sonámbulo y últimamente tiene algo de insomnio. La cosa está tal que así. Tienes que arreglar un percal histórico y sin precedentes, pero estoy convencido de que sabrás reconducir la situación. Al que estaba conduciendo el trasto, a Álvaro... le voy a poner igual de segundo para que te recoja los conos, valga la redundancia. Entonces, el primer tema es que Valverde y Tchouaméni tienen que hacer las paces por el bien del Madrid. Arbeloa ya probó lo de encerrarles en una habitación hasta que no se den un abrazo y la cosa acabó con Valverde presuntamente dándose un golpe contra una presunta mesa de bíceps. Luego, tienes que enderezar un poco a Álvaro Carreras. No vendría a ser el mejor lateral, ni ganará nunca un premio Nobel, pero hemos pagado mucho dinero por él, así que no podemos decir que es un fiasco. Lo mismo con Mbappé, evidentemente, tienes que conseguir que le apetezca algo en la vida más que tocar los huevos. Con Rüdiger ya no te digo nada, porque es un jugador que ha nacido para ser entrenado por un entrenador de tu talla. A su lado, Pepe, te va a parecer Nelson Mandela. Y si quieres fichajes, que sepas que este verano el fichaje eres tú. Un abrazo y bienvenido a Madrid, José. Postdata, de lo tuyo con el Benfica sin clasificarte por Europa, no te preocupes. Aquí intentaremos que no se vea la luz. ¿La luz? ¿Lo has entendido?
7: Sí, lo he entendido.
2: ¿Eh? Aún tengo sentido del humor del
1: sí,
2: todo.
1: Sí.
7: Barcelona, ya sabeu que hem tret crispetes per seguir l'actualitat del Real Madrid. Què et passes, això?
1: No, que parlàvem de Vesely, m'apunta tant l'Helena com el Toni Camacho, acaba d'anunciar que patirà la final de temporada.
14: Què dius,
7: Vesely?
14: Ostres,
7: estava esperant a que fessis tu la secció.
1: Sí, estava esperant que jo fes, per tant, Vesely...
7: Es confirma el que ja havies dit.
1: Es confirma que...
14: Ha anat pimpava, això.
7: Ja t'ha esperat, Vesely t'ha esperat.
1: Ja no es dubta, ja.
7: No, devia estar escoltant el que t'hi jugues, aviam quan diu el Seixó que no seguiré, i ja ho anuncio jo oficialment que no seguiré.
1: Notícia d'aquest tema.
7: Demà escoltem l'entrevista que li has fet a el Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, Mauricio Suleiman, més enllà de la conya de que va estar l'altre dia a la llotja del Camp Nou i que hi ha hagut molt jijijajà pel cop de puny de Tchouaméni a Valverde. Més enllà d'aquesta conya, és interessant perquè té projectes per la ciutat.
1: Sí, vol fer un gran esdeveniment aquí a casa nostra, i jo m'atreviria a dir que potser és un mundial o bé de Cristóbal Lorente o bé de Sándor. Ja veurem. Però és la primera visita i no és casual que Suleiman hagi vingut a Espanya. No és casual, demà l'escoltem.
7: Doncs demà Mauricio Suleiman, president del Consell Mundial de Boxa, el que t'hi jugues, entrevista que li ha fet el Xavi Seixó, aprofitant que va estar el cap de setmana a Barcelona, i diumenge a la llotja del Clàssic.
6: Què t'hi jugues que l'has cagat amb Xavi Cazorla?
8: Anda, ja cagat.
9: Acaba d'intentar el Flaky, el pitjor triple de la història, tirant un... O sigui, no has tocat ni aro,
14: tio. No, fatal. El d'abans l'he ficat.
9: Però és que els acabats són molt importants.
14: Ja, jo els acabats en bàsquet els porto molt malament. Què em recomanes?
9: I els acabats en construcció, com els portes?
14: Home, està intentat construir un triple i mira com ha acabat.
9: Doncs ja saps que la solució la tens a MCAT, a Material Building by MCAT, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, jardineria, ferreteria... a més, amb els preus més competitius... Material Building by MCAT.
14: Allà aniré, per construir-me una cistella amb un aro tan gran.
9: Ara.
14: Amb uns acabats tan perfectes.
9: Que l'hagis de fer amb grua. MCAT.cat.
14: MCAT.cat. Cap allà vaig. Adéu.
7: Ja estan totes les mencions, no?
9: Tot fet.
7: Perfecte, molt bé. Així ja estic tranquil.
9: Molt bé.
7: Perquè es veu que si me les salto a les 7 del matí d'un dia que tinc festa, rebo un missatge del Bermúdez. O les 8 del matí.
9: Eren les 9 i 40 i pico. Perquè a les 7 del matí no estic a la ràdio.
7: Anem, cap orla.
10: Va, som-hi. A més, ara ja sí que el Barça el tenim campió de Lliga, i com deia Laporta, no? Ha sigut una Lliga contra tot i contra tothom, el Barça ha guanyat. El que no m'imaginava és que el contra tothom també feia referència a un paio que habitualment era molt optimista, com era el Cristóbal. Habitualment era una persona molt optimista, però divendres va treure el seu costat més cagón.
9: Ens ho passarem de conya. Diumenge
14: serà
9: tan bonic, diumenge.
14: Serà un festival.
9: O sigui, el pitjor és que, si pel que fos perds, què?
14: Aviam, toquem una miqueta perfil baix.
9: Què t'hi passa?
14: Que estem massa eufòrics.
9: Però i si perds què?
14: No. Que el Barça pot guanyar, que guanyarà. Sí.
11: Està, ja està, l'hora de
14: la sala. Escolta'm, això que deia el Santi, que els jugadors estan amb emoticones de crispetes i tal...
9: Però com prepares un partit?
14: No sé si m'agrada.
9: No me jodes, Manolo. Com ha sigut avui l'entrenador del Barça?
14: Però creieu que el Madrid vindrà aquí i es prestarà a que tinguem la festa grossa?
12: D'entrada no, arribarà, però haurem de suar sang per aconseguir la
14: Lliga.
13: De verdad que no había tanto miedo en Barcelona desde la cena de Navidad de los Mossos de Escuadra.
10: Què ha passat amb el Cristóbal?
14: No ho sé.
10: Va, jo sí que ho sé.
7: Ha après del qui és Mbappé.
10: Ah, aquí, culpa teva sí que li vas fotre tantes bronques de qui és Mbappé.
14: Ja, però
10: qui és
14: si un dia,
7: un dia es podia dir
14: era aquest.
10: Sí, sí. I a més, fa 2 anys que podia anar preguntant qui és Mbappé.
7: Correcte.
10: I no ha passat res.
7: Millor, perfil baix. Estic amb el Cristóbal.
10: Perfil baix. Qui ha agafat una mica
11: però
10: el ser...
11: No.
14: Acabem de signar la recuperació de...
10: Però a més, quan prescriu aquest àudio, ja, vull dir, falta molts mesos.
7: És igual, millor no el tirem.
10: Qui ha agafat una mica el seu relleu, tot i ser d'un altre equip, és el Gonzalo Álvarez.
14: Va, sisplau, anem al tema. El tema Monchi, què? Tu, què? ¿Te va a trampar?
16: Bueno, yo primero de todo, que mañana el equipo sea capaz de ganar después de 4 meses y medio.
14: Ojo,
16: es que
14: Sevilla,
16: lo único que me preocupa.
14: El Sevilla, cuidado, ¿eh?
16: ¿Quién es el Sevilla que va a poner atrás?
10: Lo ha dicho.
16: ¿Quién es el Sevilla? El Sevilla, ¿quién es el Sevilla que va por debajo nuestro? Un respeto al español, ¿eh? Que está por encima y aún con toda la crisis que tenemos, tenemos mejor equipo que ellos este año.
11: ¡Hola!
18: ¡Sevilla! ¡Marcó a Corada! ¡Marcó el Sevilla! ¡Sevilla 2, Español 1!
14: ¿Quién es el Sevilla?
7: Perfil baix sempre abans dels partits.
10: Sempre. Al final va passar, doncs, el que sabem tots. Divendres també es va parlar bastant del tema Valverde-Tchouaméni, Un programa que va comptar amb la presència de l'Ivan San Antonio, que va estar molt fi perquè anava portant el comentari que requeria sempre al moment, no? Per exemple, el Meana va explicar que el vestidor del Madrid era una anarquia, no? Doncs va aparèixer el San Antonio per dir això.
0: Muy pocas luces de Fede Valverde, sinceramente.
3: Anton, es que has comenzado bien anarquía.
8: Estén muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
3: Y no es anarquía, la anarquía es un sistema político y social.
12: Ah, bueno.
19: ¿Qué me dices? Por favor.
3: No, vale? Això d'una banda, perquè em sembla que era important.
21: Acostumar-me.
12: No, claríssim.
22: El mineralisme bàsic. Déjame hablar. Yo deja hablar la minoría si nerviosa.
7: D'on ha tratat aquest últim tall?
10: Aquest era el... Com es deia? L'Arrabal, em sembla que era un senyor que, que va pujar a una taula.
7: Que portava una torta el dia d'aquell programa. Déu doncs et dic una cosa, em sembla molt interessant l'apunt del Sant Antoni.
10: Sí? Doncs aviam si et sembla interessant també aquest, que va descol·locar encara més el personal.
21: Ens acaba de dir a Meana, nos acaba de dir que ni ayer ni hoy Florentino ha aparecido por la ciudad deportiva.
12: Está bien.
21: Que ha mandado a Gas, que ha mandado al hermano, al primo, al tío, al cuñado.
22: Está bien. La madre de Carmen Rigao, que ustedes conocen, que es amiga de Ángeles, que está aquí.
12: Meana, ¿está bien como Florentino Pérez, como comparecer? Físicamente está bien.
21: Sí, sí, sí. Pues si lo vimos en Múnich hace dos semanas.
12: No, está bien.
21: Lo vimos al Ben Beur a Múnich, ¿no?
12: No, está bien.
21: A Múnich hace dos semanas.
7: Está mejor que Valverde.
12: No creo.
23: Jo suposo que la de Valverde ningú li agafa per sorpresa, perquè hi havia uns antecedents que s'han posat moltes vegades en dubte.
3: Això és com quan els de Podemos i tot això sorprenen, ara...
24: Però què m'estàs contant?
3: No, sí, quan et sorprenen que els jutges... els de Podemos, o sigui, a Madrid, que sorprenen que els jutges vagin contra ells, quan des de fa anys van contra els independentistes.
25: Estic molt perdut amb tot això, jo...
10: No sé, estava un altre programa, el San Antonio. Bueno, és igual, la setmana passada també va ser de fer entrevistes, eh? Per exemple, vam entrevistar l'Ansu Fati. Sí. Va estar molt bé l'entrevista, encara em va agradar més la prèvia de l'entrevista, el dia abans, on vau dedicar una hora i quart, més o menys, a endevinar qui era l'entrevista.
12: Em pares?
7: Doncs mira, et donaré una pista.
12: A veure.
7: He arribat a un lloc on, quan he entrat al pàrquing per deixar el cotxe, m'he creuat dos Porsches i l'he deixat al costat d'un Lamborghini.
12: Caram.
30: Esplugues.
7: No és Esplugues.
12: Calent o fred? Anem bé o anem malament?
7: Fred. Vols una altra pista?
12: Sí, home, sisplau.
7: Avui comença la fira de l'automòbil exclusiu més important del món.
21: El Prat de Llobregat, t'ho dius?
31: Havia caído en una trampa de la que no podria escapar.
7: Podria ser el Prat, perfectament. Tinc ara mateix davant una samarreta on a la part de darrere es llegeix aquesta inscripció. Dagué Muñegu.
32: Un andalú, això era un andalú.
7: Dagué Muñegu
12: sí.
7: És el crit que fa l'afició del club on estic ara.
33: No tengo ni puta idea, jo què sé.
7: A un futbolista que ha marcat 29 gols amb el Barça.
33: I fins quan ha de durar la prova?
7: La seva trajectòria esportiva. Llarga, tot i que encara és molt jove.
12: Sí, tant.
21: El programa d'avui va destinat íntegrament a endevinar qui és.
12: No.
33: Perdoneu, però algú ho havia de dir.
10: Ho va semblar, eh? Va semblar que almenys la primera hora era íntegrament...
7: Això és perquè el Bermúdez, que és hiperactiu, ja quan perd la concentració, diu, vinga, el següent tema.
21: Generació TikTok.
10: Omitir introducció, tota l'estona. Molt bé. I com no havíeu perdut prou temps, doncs vau decidir perdre més encara parlant de tonteries de Mònaco.
12: Sí que, gràcies.
21: Passa pel casino, també, si et va bé.
32: Sí,
21: home, sí. No, compta amb el...
7: Sí, passa el casino, que jo fa tan bon temps a Mònaco que bueno, no val la pena estar dintre de cap lloc, home, saps? És millor passejar pel carrer.
21: Al vespre, home, al vespre, ja coneguis un donat un tom.
12: Entrar al casino val la pena, eh? Juguis, no?
7: Algun número, Ramon, algun número?
21: El 9,
7: vale.
21: Perfecte. No fiquis la targeta de crèdit, eh? Has de agafar una targeta especial.
12: Que per
21: Déu et fica la de crèdit, se la va tragar la màquina.
34: Pues te jodes y bailas.
12: Doncs vés a refer una reclamació en nom de Sant Diomari.
21: Passeja, ha fet un bon estic tàrtar i menja bé i el que convingui.
7: Ara, un bon estic tàrtar aquí, Ramon, em pot costar 200 euros.
21: Però Jordi Martí diu que endavant.
12: Sí, Jordi diu que ja el paga ell. No paga la Ramon.
7: Vale, perfecte.
34: No podem pagar més.
1: Si tu creus que te'n tens que anar, tens les portes obertes.
7: Per cert, ahir va venir a buscar ja la samarreta firmada per Ansu Fati, l'oient que la va guanyar.
9: El Lluís Herrero, que ens va enviar, no sé si ho tenim per aquí, la nota de veu, concretament, era aquesta. Era un sorteig pur sobre la
7: samarreta. No, no està preparada, no és igual. Requadrem que va guanyar Lluís Herrero.
9: Ah, exacte.
14: Vas fer l'estic tartar al final o no?
7: No, vaig fer un plat de pasta.
14: Vale.
10: En lloc de dir el nom del guanyador, podríem haver fet una endevinalla, aviam si encertàvem el nom del guanyador possible. Hauria estat molt bé. Però entrevista important, de veritat, aquesta ara sí que sí, va, anem al tema, va ser la Josep Maria Bartomeu i Floreta. I he fet un resum de l'entrevista només dels moments on es va menjar síl·labes. Tot l'altre a mi no em va interessar, però m'he quedat amb els moments en què es van anar menjant síl·labetes.
2: Perquè els advocats diuen que abans de respondre públicament haig d'anar doncs, a l'interrogatori que fan els jutjats. Sandra Rossell, en aquella presència, evidentment, també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. L'any següent ja teníem la responsabilitat de hauràs d'anar augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, que feia molts anys que ell trucava al club sempre. M'agradaria venir un dia al Barça. I no era tan conegut el món de les xarxes socials. No sé, que el Barça, tradicionalment, sempre ha tingut un servei de monitoratge de la xarxa social. Sí que és veritat que hem vist ara que hi ha una sèrie d'informes que són o missatges que són atacs. Una contrapressió econòmica, per tant no puc respondre el que digui el senyor Enriquez, perquè em va dir no hi ha res, amb que si el Barça tenia millors o pitjors arbitratges. Crec que comença el 2013. Tot el camp, o la policia, o la Guàrdia Civil, perdó, l'ha fet. Fan la investigació del 2013.
4: Clar, és que això, jo entenc que la gent no ho entengui.
5: I això és realment és, no?
7: Bastant.
5: Les xarxes socials?
10: Les xarxes socials. El senyor Ríquez, m'agrada molt aprofitar la R per ja fer Ríquez.
14: Ja tira el podre, eh?
10: Senyor Ríquez.
5: Senyor Riqueira. Claro.
10: És increïble. Senyor
5: Sique Ríquez.
14: Sique Ríquez.
5: Senyor Chaborla.
7: Chaborla.
5: Senyor Chavisó.
10: Chavisó.
14: Chavisó està bé.
7: Chasó.
5: Senyor Lluqué.
14: Lluqué, que mola molt Lluqué.
5: Senyor Leniego.
10: Si agafes totes les síl·labes i les paraules, millor dit, que es van anar menjant síl·labes.
5: Senyor Nal.
10: I les...
7: Guillem Arnal.
5: El tècnic.
7: El Willy.
5: Senyor Nal.
7: Senyor Anal. El que acabes de fer.
5: Sí. Què fugues?
10: Fa pinta que algun dia se li dirà així al Willy.
7: Algun dia? L'acaba de rebatejar, per sempre. Fins que es mori.
10: Si agafes totes aquestes paraules que es van anar menjant síl·labes al senyor Bartomeu i les fiques seguides, et surt una frase amb, bueno, un sentit diferent.
2: L'interrogatori Sandro Rossell, evidentment, també vam dir, però les paraules d'herència ens va durar un any. La responsabilitat d'augmentant la massa salarial, com vinguin renovacions, anem al Barça i que el món de les xarxes socials no és un servei de monitoratge de la xarxa social. Una contrapressió econòmica són o missatges són atacs, que digui el senyor Enriquez, són pitjors arbitratges. Tot el que fan la investigació del 2013.
6: T'expliques fenomenal.
10: És el resum de l'entrevista.
5: Un servei de monitoratge.
10: Però el curiós és que hem acabat entenent-lo al final, eh?
14: Sí,
10: ah,
14: sí.
10: Que va costar al principi, va ser com un xoc, però al final ja està bé, ja l'hem entès. Bueno, davant.
5: Per cert, vols el senyor Lluís Herrero, que ha guanyat la samarreta al Sofati?
12: Què?
10: Ah, el tall del senyor que ha guanyat la samarreta.
5: Sí,
7: ah, que ja l'ha trobat, el senyor Anal.
5: Va fer una punta, el senyor Anal ja ha trobat la... Sí, ja ha trobat el... L'àdio del senyor Herrero.
7: Què ens va enviar, el Lluís Herrero?
5: No recordo, perquè va ser un seig pur.
10: Un
5: cert pur i ben fet. Hola,
15: Ansu. Em dic Lluís i a mi m'agradaria saber quina relació tens amb Lamine, què et sembla que hi porti el 10 del Barça i quin número agafaries tu en cas de tornar?
7: Mira, ho va respondre a l'entrevista. Sí. Té molt bona relació, són molt amics amb Lamine Yamal. Va parlar sobre quan va heredar el 10 de Messi i ara porta el 31 al Mónaco, el va portar també al Brighton, és el primer dorsal que va estrenar amb el Barça, per tant, triaria segur el 31.
5: L'Ansati i Lamine Yamal pot també. Si són Fred Forever.
10: Són què?
5: Fred Forever.
10: Ah, Friends Forever.
14: Caram.
7: Gràcies a Nal per trobar el tall.
10: Un dels que era present en aquella entrevista va ser el Sol de Vila, que va estar bé a l'entrevista, no? El tema cosa a cosa, el Sol de ho treballa bé. El que porta una mica pitjor és entendre els seus propis guions.
14: En handbol, el Barça, de nou, vuitena Final Four de la Champions consecutiva.
17: En un partidàs al Palau Blaugrana, el Barça va vèncer el Nantes per 31-21, fent bona la victòria per dos gols de l'anada a França i confirmant la
0: Paran, relájate, respira.
17: No sé què hi he escrit aquí. La vuitena classificació per una final fort de la Champions.
7: Però si està escrit a màquina, a ordinador.
8: Sí, és que m'hi ha passat una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
14: A màquina.
10: A màquina.
9: Mecanografia. Amb una letra.
10: Va, canviant de tema radicalment. L'altre dia el Moisés Hurtado ens va fer una confessió molt personal.
7: Els que tingueu mala memòria o els que us hagueu incorporat el que t'hi jugues més recentment, els històrics potser us recordeu, el Saissó va fer una entrevista a un atleta que era, no sé si campiona d'Espanya o del món, Sandra Corcuera, gràcies Elena, corrent d'esquena.
11: Eso es tela marinera.
7: Era la campiona corrent d'esquena i l'entrevista li va fer corrent d'esquena.
13: Yo lo practico, ¿eh?
11: ¡Paren las rotativas!
7: ¿Correr de espaldas?
13: Andar.
7: ¿Andar de espaldas?
13: Andar de espaldas con pendiente.
11: ¡Judo!
7: ¿Y por qué lo practicas
13: más? Para las rodillas, para trabajar de forma excéntrica el cuádriceps y para rodilla va muy bien.
7: ¿Andar de espaldas?
13: De espaldas con pendiente.
16: Tienes ahí un problema morrocotudo.
17: Sí, subiendo, o sea, o bajando.
13: Es como...
17: ¿Qué es subir en este caso? ¿Qué es bajar? ¿Qué es?
18: Esa es la gran pregunta.
7: ¿Y dónde lo haces? Que te vendré a ver un día.
13: En el gimnasio. La gente a veces me mira. Chaval. No, pero va bien. Va bien para las rodillas.
16: El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
17: Es que imagina't, eh? Estàs a una rampa i...
7: I veus un tio caminant d'esquena.
17: Pujant d'esquena.
10: Però, o sigui, no fa el mateix servei pels genolls pujar d'esquena una rampa que baixar-la, no? O sigui, joder, tant per tant, baixa-la. Deu ser el mateix, no?
17: No, perquè en una frenes...
10: Ja, bueno, però...
17: Els genolls hi deu anar al revés.
14: No li treguis la il·lusió a Moisés Hurtado de fer aquestes coses. No
17: sé, jo ho començaré a fer.
10: Però pujaràs o baixaràs?
17: A partir d'ara em trobareu fent... Tot carregueta de Barcelona que faci pujada, el faré.
7: D'esquena.
17: D'esquena.
10: Molt bé. Va, ara un moment d'aquells en què quedeu retratats perquè ens intenteu colar algun gol als oients i al final passa que no. En algun moment del dijous veu dir que el Saissó no hi era. Eh? Perquè estava fent una entrevista o no sé quina història. Però, oh, sorpresa, 2 minuts després, doncs va passar això.
14: Qui és el comodí imbècil avui?
9: El comodí imbècil ets tu.
14: Ah, jo?
9: Sí, el comodí imbècil.
17: Sí, perquè jo la setmana passada...
14: No, i a part tu estaves entrevistant un de l'hoquei, o sigui que... No podies estar aquí, Saissó, però bueno, ja està, el Saissó està aquí.
9: No s'han pillat!
14: La màgia de la ràdio.
9: Fem una cosa, jo crec que es mereix el comodí imbècil.
14: Jo crec que Saissó avui, com a mínim,
16: apunta Cazorla, ja són tres.
9: Aviam.
7: Després de 40 anys i...
14: 1.000 vacunes!
9: Entrevista com un rigorós directe.
14: Ah, fins i tot jo havia sentit la veu del Saissó i encara he dit, no, tu, Flaqui, tu.
7: Has intentat dissimular. Sí.
19: Doncs, noia, si ningú m'ho explica, és impossible que me n'assabenti. Això és una puta merda com cada vegada que fem alguna cosa d'aquestes. Hòstia.
10: No sé què va passar aquest dia, un micro obert, ja es veu que algú no sabia que estava el micro obert, però bueno, coses que passen a vegades, una entrevista gravada, dir el Saissó no hi és, el Saissó sí que hi és, bueno, coses d'aquestes. I ara una excusa d'un merengue esborrant-se del programa amb el, jo diria, el top 3 d'excuses menys creïbles que he sentit mai.
20: Doncs he parlat amb l'Alberto Peinado, l'excusa... És que li venen a instal·lar la fibra.
9: Ara trucarem. Caramba!
20: No.
14: Ah, bona que se mire, veus?
20: El Barça pot guanyar la Lliga i contra
9: tenia
20: el Madrid.
9: Tenia que ser avui.
20: No, que si la fibra òptica... Primer em deia el metge.
9: I l'altre?
20: I després la fibra òptica.
9: I l'altre?
25: Seria mucho pedir que se esfuerce usted por buscar excusas que no insulten a la inteligencia de los españoles.
10: No cola gaire.
7: La fibra.
10: Per cert, molt bé el moment de l'altre dia en què sí que ens vas fent passar un tràiler d'una pel·li porno del Poli Díaz. És que si hi ha el títol d'allò, sonava des del teu mòbil, per fer-ho encara pitjor.
14: Doncs 2-1 pel José.
9: Anem amb el Pau, última pregunta.
7: Acabo de trobar el tràiler de la pel·lícula.
9: Sí, el tràiler és duríssim.
7: El potro se
26: desboca. No! Por Dios! No!
7: De lo més... És que el tinc aquí.
9: De fet, el tràiler surt la cançó de Leonardo Dantes de fons sí, i surt el Nacho Vidal que fa d'empresari i que ve una noia a casa del Poli i el Nacho la rep i li diu... Escolta,
7: fet, a YouTube està com The Best Opening Credits Ever.
9: Sí.
27: Interesante.
7: Això, eh?
9: Sí.
7: Vídeo.
9: És una mica... Olivia.
16: I fins quan ha de durar la broma?
7: Poli, el potro se desboca. I ara apareix allà aquí...
9: Fan com a Netflix. Cuando un joven boxeador...
7: És que és tremendo.
28: El cine espanyol no està afectat per les descàrregues il·legals perquè és tan dolent que ningú s'ho descarrega.
7: És boníssima aquest últim cant, també. Ai, gràcies, Cazorla. Apa. I gràcies a tots els que ens heu escoltat un migdia més. Podeu recuperar el que t'hi jugues a la pàgina web de la cadena SER i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Contingut en vídeos a les xarxes socials. Adeu.
14: Adeu-siau.
17: Sí. Emma, que tu que és tuña...
1: Evidentment, vam dir, però les paraules eren 5 o 10 anys.
17: Té igual.

0: Investigadors de Vall d'Hebron assenyala que el trastorn límit de la personalitat té la base en alteracions al cervell que poden identificar-se durant l'adolescència, encara que la malaltia es manifesti anys més tard. Estem parlant d'una patologia mental greu que es caracteritza per una inestabilitat emocional marcada. Susana Ruiz.
1: Gràcies a tècniques avançades de neuroimatge i de ressonància magnètica, els investigadors han pogut veure reduccions de volum de substància gris a la regió cerebral implicada en la comprensió dels estats mentals.

0: con Florentino y su entorno, y por tanto él va a ser siempre fiel a Florentino. Creo que es un discurso que no sorprende a nadie. Romero explicó por qué llegaba, cómo llegaba, en qué circunstancias. Yo creo que como mito del club y como entrenador se sabía que estaba más preparado Raúl que él, y hace un año se decidió no renovar a Raúl para que, si lo de Alonso terminaba antes de tiempo, no nos imaginábamos en 6 meses, sino que en un año o en dos el entrenador de Castilla fuera Arbeloa, por si había que ponerle, y le han puesto. Y por tanto Arbeloa se dirige para un sector muy concreto del madridismo, se dirige a un sector muy concreto del madridismo, pero la mayoría de los socios del Madrid no compran el discurso de Arbeloa ni le consideran un referente, y Arbeloa sabe que su discurso no llega al vestuario y por tanto intenta contentar a los que le han puesto en el cargo.
1: Y hace un ratito has estado con el presidente de la Federación, Rafael Louzán.
0: Sí. Ha sido una mañana un pelín surrealista. Hemos inaugurado un vagón de metro con la cara de los jugadores de la selección española que va a recorrer durante mes y medio la línea 4 de metro aquí en Madrid. Hemos viajado 5 paradas de metro con Carangue y con Louzán. Y al llegar a la Plaza de Colón, donde ha anunciado la Federación que van a poner pantalla gigante para ver todos los partidos en Madrid, Louzán ha atendido a la prensa, sabía que el único tema era Florentino y no ha reunido la comparecencia. Han sido 3 preguntas, y cuando la cadena SER le ha preguntado directamente, más allá de su opinión como presidente, si ha recibido algún tipo de notificación por parte de los árbitros y del CTA de que la Federación se posicione, estudie acciones legales por el discurso de Florentino, esto ha dicho Rafael Louzán.
2: Es una situación que valoraremos o valorarán conjuntamente la parte jurídica de la casa y demás, pero no vamos a, en este caso, la Federación, ya digo, no va a entrar en ningún tipo de polémica, porque no es nuestra forma de actuar. Nuestra forma de actuar es hacer bien nuestro trabajo, ya digo, queremos acertar siempre. En este caso nos podremos equivocar, pero tenemos la mejor intención y por lo tanto nunca vamos a entrar en ningún tipo de polémica.
0: Ha insistido Rafael Louzán que lo que Fran Soto ha explicado en más de una ocasión, de que el caso Negreira es pasado, se debe a que ya no hay nada de ese organigrama en la estructura federativa, y respalda a Louzán el discurso de Soto.
2: La labor nuestra, no queremos el Madrid, pues si vamos, se traslada ese tema de que tiene mucho interés con ese asunto. Nosotros, eso no forma parte de nuestra etapa, no es mi etapa ni la de Fran Soto, es una etapa totalmente pasada, pero que al mismo tiempo, igual que es pasada, pedimos que la justicia acelere en todo lo que pueda el proceso y que podamos tener sentencia cuanto antes sobre este asunto. Y no hay mucho más que decir, ya digo, porque eso sería entrar en cualquier tipo de polémica y no es la forma de actuar de la Federación Española de Fútbol.
1: Antón,
0: las palabras de Louzán, sí que yo sí percibo malestar en el estamento arbitral, pero Louzán ha sido muy claro. La Federación no va a entrar en polémicas. Me sorprendería mucho que la Federación diga o haga algo. Recordemos que ha habido momentos en los que podían haber entrado y no han entrado. Ni la Federación quiso, ya sé que es incomparable, pero en la Federación se planteó inhabilitar a Laporta cuando se dijo que había montado un pollo en un palco de la Federación en la Supercopa, que había insultado a dirigentes. Cuando se dijo aquello, Louzán no se puso en contra de Laporta. Es incomparable un caso con otro, pero que él no ha denunciado al Madrid cuando Tebas ha querido denunciarlo. Louzán mantiene un perfil político y no va a cambiar, por mucho que a la gente le parezca extremadamente grave la acusación de robo a 7 ligas que hizo ayer Florentino en su comparecencia.
3: Si tú eres el lateral dret del Sporting y dius este árbitro no ha querido pitar el penalti, et foten 12 partits. Si tu dius, com a president del Madrid, que m'han robat, sense matisos, 7 lligues, i diu el president de la federació que haremos bien nuestro trabajo y no actuaremos. Tu ho entens, això?
1: Perquè no vol polèmiques, ja ho ha explicat l'Anton Meana.
3: Ja, però aleshores no fas bé la teva feina. Perquè la teva feina és sancionar amb el teu codi disciplinari a tots aquells que diuen obertament que els àrbitres han robat lligas al Madrid.
1: Antón, que sé que tienes mucho trabajo. Te agradezco que nos hayas puesto al presidente de la federación en el que te jugues.
0: Un placer. Mañana más, un abrazo.
1: Tigre, molt tu fàcil, has estat fàcil. 40 anys d'entrenador.
4: No, molt fàcil.
1: Però una pregunta. Amb 40 anys d'entrenador, sí, quantes baralles entre jugadors has vist?
4: Una.
1: Una.
4: I en un partit entre nosaltres a segona B al Mataró, que fèiem entrenament, i el delantercentre es va barallar amb el central. Vaig parar, vaig tocar el pito, i vaig dir, veniu aquí un moment, cigales. Escolteu-me, aquest mes no cobreu, entesos? I ara continuem el futbol. No aneu a dutxar-vos. Continueu. I cuidado en tornar-ho a fer. Ni un problema. T'ho juro, ni un problema. Però això és per explicar.
1: I ja que, diguem-ne, sou col·legues de professió, no? D'entrenador a entrenador, què et sembla el que has escoltat ara d'Álvaro Arbeloa?
4: Aquest, el de la... el mut. Només el mut, perquè sempre està amb la mà a les butxaques. I callat al banquillo, com pels que el Madrid guanyi alguna cosa. No poden guanyar ni el trofeig de les taronges. Perquè un equip és el que és l'entrenador.
1: El trofeig de les
4: taronges. I aquest me cago en l'altre, sembla un mut, amb la mà a les butxaques. Sembla que la perlana li vagi grossa o petita. Alguna tia, bueno, deixa'm parlar.
1: Tu creus que amb les mans a les butxaques va tocant la perlana?
4: Jo què sé, escolta'm una cosa.
1: Ara
4: amb el futbol,
1: no puc veure Arbeloa, ara ja,
4: anem a la banqueta. Anem molt tard, no perdem temps. Amb el futbol et cobra el que li deus i et paga, o sigui, et paga el que et deu i et cobra el que li deus. I el Madrid li ha cobrat. I ara nosaltres hem de donar-li amb el nostre president, i aquí no sóc pilota perquè tu saps que jo li he dit moltes coses, president, és el moment de trepitjar-los. Trepitjar-los.
1: Metafòricament parlant.
4: Per què? Amb el bon sentit de la paraula deportiva. Sempre parlo amb el bon sentit de la paraula deportiva.
3: És un símil, és un símil.
4: Trepitjar-los per què? Perquè ara els tenim i hem guanyat les dues lligues i tot el que està passant a culpa és teva, perquè ara ja has fotut un problema a l'Almaranda que no vegis. Ahir me cago en l'altre, busco una pel·lícula de tiros que feien amb la... A l'emissores del Madrid fan una pel·lícula.
1: Sí, a Real Madrid Televisió. Veure la programació és poètic.
4: Collons, em veig. I me cago en l'altre, veig aquest i dic, hòstia, què fot aquí el d'allò, el Bermúdez? Me cago en l'altre, que se'm pensava que era un memo.
1: Ja, un meme.
4: Allò, tot allò. Vaig estar sentint un rato i al cap d'un rato torno a posar i surten cinc tios allà sentats en una taula amb un traje negre i tots amb una camisa blanca.
1: Donant-li la raó a Real Madrid Televisió.
4: El
1: que acaba de dir el Creixell, Raül, perquè tu estaves a RAC1 en aquella època, és veritat que a la primera etapa a la Porta ja d'alguna manera fa dimitir a Florentino Pérez com a president del Madrid, quan diu allò de que ha malcriat els jugadors, el Barça amb Ronaldinho, Rijkaard, li comença a passar la mà per la cara.
5: Sí, quan els galàctics...
1: Ha fet el mateix perquè Florentino Pérez convoca eleccions i, com ha dit Segurola abans, per convocar-les has de dimitir. És que ell comença la roda de premsa dient no vull dimitir, però si després convoques eleccions, formalment has de dimitir.
5: I la història encara es pot repetir més perquè potser fitxar Mourinho per destrucció, és a dir, per destruir el que estem construint aquí, que és el que va fer en l'època Guardiola. Va fitxar Mourinho per destruir el millor Barça de la història.
1: Jo saps què faria? Incorporaria Guardiola quan et cansis ja definitivament d'estar al City, Pep, i tornis a casa, però simplement per asseure-la allà a la grada al costat de la banqueta.
4: Ja li trucaré. Ja
1: no,
4: li
1: que no
4: trucaré,
1: només jo. Que estigui allà.
4: Ja li trucaré.
6: Quan pagueu?
4: Ja li trucaré. Però
6: el tapa el Barça s'ha acabat.
4: El nostre president, ara és el moment de que has fotre les coses bé, empenya't els gallumbos si és necessari, però porta'ns tres jugadors ben parits que necessitem tres jugadors ben parits. Perquè hem d'anar per la Champions, ara. Els hi hem de fotre la Champions.
5: Tinc ganes d'escoltar la Porta, perquè crec que...
1: Però no sé si parlarà,
5: Home, jo crec que si no parles...
1: Li cal?
5: Es mossega la llengua.
1: Bueno, li cal per l'atac al Barça. Home, per mi, amb les lligues robades i tal.
5: Això de les set lligues és un atac al millor Barça de la història, al cap i a la fi, no? És a dir, que el Barça va pagar Negreira, crec que està absolutament acreditat, que és una mala pràctica, evidentment, i està per la via penal i ja veurem on arriba. Que el Barça, que el millor Barça de la història, el millor Barça el conduït per Guardiola, Messi, Iniesta, Xavi, va guanyar les lligues perquè li va robar el Real Madrid.
1: Però abans ho reflexionàvem amb el Ramon Besa, això a nivell mediàtic li fa un favor al Barça, perquè caricaturitza i exagera tant el cas, que ja és prou greu i no cal exagerar-lo, perd la credibilitat del seu discurs, Florentino Pérez.
5: Ja, però que el Real Madrid parli de robatoris,
1: per això,
5: arbitrals, vull dir, és d'un cinisme...
1: O que vinculi les lligues actuals amb Negreira quan fa 8 anys que Negreira no està a l'equació. És que el 2018 Negreira va desaparèixer de l'equació. Sí. I el Madrid diu que hi ha àrbitres vinculats a ell, quan Mejía Dávila, que és el seu delegat arbitral, que ens hauríem de preguntar per què incorpora Mejía Dávila com a delegat el Madrid, per què l'incorpora? No serà per intentar tenir bones relacions amb els àrbitres i pressionar-los si convé? En tot cas, això és una discussió que ja hem tingut moltes vegades. Mejía Dávila era de Negreira.
3: Totalment.
1: De l'època Negreira.
3: Totalment. Ara, a mi això que ha dit el Creixell sí que em fa pensar en una cosa. El Barça aquest any ha guanyat un títol, no?, que és la Lliga. I ha guanyat altres títols. Ha guanyat altres títols. També ha guanyat la Supercopa. Té dos títols. Pregunto. La roda de premsa dins el seu conjunt. Això de les lligues robades, aquest deliri.
5: Els 18 punts d'aquesta temporada.
3: Els 18 punts, aquest deliri, l'informa la UEFA, no és el tercer títol de la temporada pel Barça? No es pot considerar en aquesta roda de premsa de Florentino com un títol més pel Barça? Perquè jo trobo que sí, aquesta roda de premsa sense que el Barça et passi la mà per la cara amb 6 victòries en els darrers 7 clàssics, no s'hauria produït.
1: Va arribar a dir, crec, que tenia un informe de 500 pàgines 500, que enviaria a la UEFA. Sí. Què penseu que farà
5: preparat per enviar a la UEFA?
1: La gent de la UEFA quan rebi un informe de 500 pàgines del Madrid? Que no ho veieu, que es fotran a riure.
4: Fanci, apreta l'ojete, va, apreta l'ojete, la polvorosa, que hem de fotre feina. Entesos? Hem d'aconseguir-ho. I ara tu apreta el president. I president, ets el nostre president. Vinga, anem-hi, eh?
5: Amb això que diu el Creixell, sí, perquè que el teu enemic, que el teu rival, hagi mostrat debilitat, perquè ahir el que fa Florentino és mostrar debilitat, mostrar-se com és realment, no? Fins ara el teníem mitificat, els silencis, el poder, i ahir Florentino mostra debilitat, no? I mostra un ego desmesurat, mostra com és realment, no? Un cinisme, una egolatria, un trampisme, no? Com s'ha definit en les últimes hores, no? L'actuació de Florentino. I jo crec que això el Barça ho ha d'aprofitar, i més si aposta per Mourinho, que imagina't, quina poca creativitat del Real Madrid, no? Com estan d'acorralats, com estan de desesperats.
1: Interessant Dani Garrido dient que veure a Florentino Pérez amb aquella roda de premsa és entendre per què vol fitxar Mourinho. Va, què diu la gent al 606-32-72-11?
6: De tot. Comencem, va, pel Carles.
7: Com que normalment no vos puc escoltar, però ara, des de que estem en vaga 200 al País Valencià, tinc un poc de temps entre manifestació i manifestació. Se m'ocorreix una pedrada que porto un temps pensant, i és que Tito Floren ha devaluat el Real Madrid per a poder comprar-li una part quan canvia el model de societat. No sé si serà aixina, però té tota la pinta.
1: Aquesta no l'he vist venir.
6: Aquesta és boníssima, eh?
1: És maquiavèlica.
6: És maquiavèlica i espectacular. En fi, seguim per l'Albert.
8: Molt bon dia, que t'hi jugues. Albert de Huesca, jo una pregunta tengo. No hay nadie en ese búnker... ¿Qué le dirá a este hombre que ya no tiene tropas para manejar? Que es una alucinación todo. ¿Alguien habrá en ese búnker, entiendo? Venga, un saludico.
6: Y por último, esperemos, que el Diego es madridista.
9: ¡Que lo reparió! Increíble. ¿Se acuerdan cuando tenían que llamar a un científico para ver cómo giraba la pelota y la curva que hacía?
1: Cierto.
9: Para que la
1: mujer
9: le pagara con los tres dedos y qué sé yo y qué sé cuánto, porque no tenían con qué llenar el tiempo del programa. Ahora, con todo esto que está pasando, 6 horas tiene que durar el programa. O sea, díganle a Francino, a todo el mundo, sí, que se mueva a un lado y ustedes siguen haciendo el programa 6 horas, porque esto es increíble, ¿eh?
6: Sí, lo dice Madrid,
9: yo ya me compré de crispetas, como dicen ustedes, 6 cubos.
1: Sí, se'ns fa curt el que t'hi jugues. Fixeu-vos si és curt, que avui la secció del Raúl Llimó serà express, perquè hem de tancar el programa saludant al tio Faza, que m'ha demanat, sobretot, poder entrar avui.
10: I abans us dic una mica... Aquest cap de setmana és el dia, eh? Del 15 al 17 de maig, sota l'emoció de MotoGP, el gran premi Monster Energy, al circuit de Barcelona, Catalunya.
1: Aquest cap de setmana.
10: És aquest cap de setmana. Encara pots comprar entrades a circuitcat.com.
1: I hi ha activitats aquí a Plaça Catalunya, he vist, pel Mundial de MotoGP. Anem, Raül.
5: Vinga, va, pugem a la moto i anem per feina. Gas.
1: Tot i que avui els 4 documentals són de futbol.
5: Sí, són de futbol, són de futbolistes o exfutbolistes, i els 4 són de Netflix. El primer és el de Ronaldinho, que segurament la majoria haureu vist. 3 capítols acabats d'estrenar fa uns dies.
1: Cada intervenció de Ronaldinho la fa rient.
5: Sí, sí, i amb diferents outfits, amb diferents ulleres de sol, i el documental és complet, repassa la trajectòria de Ronaldinho, per exemple, et permet recordar que el 2013, ja de baixada, amb l'Atlético Mineiro va guanyar la Libertadores, que és la Champions de Sud-amèrica. Passa una mica de puntetes, és l'únic que potser he trobat a faltar per l'època de l'autocomplaença al Barça. Ell ho resumeix dient que tot era mentida. És a dir, evidentment que sortia de nit i que s'entrenava poc, es lesionava molt, però no aprofundeixen en aquesta...
1: Ja, és un documental simpàtic amb la seva figura.
5: Sí, evidentment, parlen d'allò del Paraguai. Va estar 5 mesos a la presó,
1: Va guanyar un porc vietnamita.
5: Ell i el seu germà, sí, amb un partidet de futbol. En fi, està molt bé el documental de Ronaldinho.
1: 3 capítols.
5: Si sou ronaldinyistes com vosaltres... Doncs segur que us agrada. Sí, home, sí, com no puc ser-ho.
1: És que a més la perspectiva del temps fa que li tinguis més carinyo encara.
5: Sí, clar, un jugador que va canviar la història, el Barça. El segon documental que vull recomanar està dedicat a Jamie Vardy. El mite del Leicester City, campió de Lliga de la Premier League el 2016.
1: Una Pichichi, no, aquell any?
5: Sí, sí, una de les proeses, Pichichi, i el jugador que amb més partits seguits ha marcat a la Premier League. Una història increïble, perquè aquest nano, amb 25 anys, va debutar a la Premier. Però és que venia de la 8a divisió, després va passar a la 5a, després va passar a la Championship, i al final va acabar a Leicester, va pujar de Championship a Premier... I en 2 anys el Leicester va guanyar la Premier League.
1: I aquest on el fan, el documental de Vardy?
5: A Netflix.
1: A Netflix, també.
5: Estrenat ahir.
1: Interessant.
5: I és de la sèrie Untold, d'aquesta sèrie que tant m'agrada i que tant us he recomanat, perquè ara han estrenat una variant a UK, a Anglaterra. I fan aquest documental i aviat estrenaran el de Vinnie Jones. Aquell defensa d'anglès.
6: El carnisser de carnissers.
5: Doncs aviat l'estrenaran dins d'aquesta sèrie. Però el de Jamie Vardy està molt bé perquè era un tio amb problemes amb l'alcohol, era un
1: Vardy,
5: fiestero.
1: Sí.
6: Era un balaperduda.
5: Treballava en una fàbrica mentre jugava, fins als 23-24 anys va treballar en una fàbrica fent aparells d'ortopèdia. És a dir, té una història i després va convertir-se en campió de la Premier. Que, de fet, el Leicester aquest any ha baixat del Championship a League One.
1: Sí, sí, està a tercera divisió.
5: I ell està encara jugant a Itàlia, el Cremonese, amb 39 anys, Jamie Vardy.
1: Ronaldinho, Vardy, i el tercer documental?
5: Roberto Baggio.
1: Home,
5: no és un documental, és una pel·lícula. Es va fer el 2021... Una pel·lícula titulada La coleta divina, per la cueta que portava Roberto Baggio, i llavors explica la història d'aquest futbolista italià. Gira molt també al voltant del penal que va fallar el 94 que li va donar el Mundial al Brasil, als Estats Units. Allò el va marcar molt. Després es va fer budista. Bé, un jugador, un fino estilista, o sigui,
1: era boníssim.
5: Un crac. I han fet una pel·lícula, avui, amb actors, recreant la...
1: És ficció, però inspirada en fets reals.
5: Sí, del 2021, ficció.
1: On es pot veure la pel·lícula?
5: A Netflix.
1: A Netflix.
5: Els 4 d'avui són a Netflix.
1: Val, La Divina Coleta, és una pel·lícula basada en la vida de Roberto Baggio.
5: Sí. I l'última recomanació és un documental dedicat a Àngel Di Maria. Es diu Romper la paret.
1: Que bo era Di Maria.
5: Sí. Molt bo, molt bo. És molt bo, perquè encara juga. Encara està jugant al seu club d'origen, que és Rosario Central, el club, diguem-ne, rival de News All Boys a Rosario. I són 3 episodis de 45 minuts aproximadament i explicant la trajectòria i la vida d'Àngel Di Maria, que al principi li va costar triomfar, va venir al Madrid, no era un jugador consagrat, però en els últims anys de la seva carrera esportiva sí que ha estat un jugador molt reconegut, va marcar un dels gols de la final del Mundial de Qatar.
1: Si us voleu acabar les crispetes que heu començat a menjar amb el serial del Real Madrid, que sapigueu que per aquest mes el Raúl Llimós ens recomana 4 documents de Netflix, el documental de Ronaldinho, el de Jamie Vardy, la pel·lícula La Divina Coleta inspirada en Roberto Baggio i el documental Di Maria, Romper la paret.
5: I atenció, perquè en els pròxims dies, pròximes setmanes, ve documental de Rafa Nadal, Rafa, documental de Mèxic 86, un documental d'Ultras a HBO i el mes d'agost, temporada nova de Ted Lasso a Apple TV.
1: Gràcies,
6: oh,
1: Raúl.
6: Oh, grande. Moltes ganes.
11: Primer record del tío Faja.
12: Como la de contra todos. ¡Al trabuco! ¡Al trabuco!
11: El tío Faja, gràcies.
1: Quan vaig veure el Gran Wyoming a la Sexta començant el seu programa amb uns mariachis, vaig flipar. No se lo recomendarías tú, tío Faja.
13: No estoy involucrado en el tema. Una cosita, habría que empezar a no llamar ruedas de prensa a comunicados terroristas. Lo de ayer fue el padrino amenazando al cuarto poder. Para eso se organiza el comunicado. la mafia amenazando al cuarto poder. De hecho, no habían pasado ni unos minutos, ya cayó la primera cabeza.
1: La de Vocento. Dices la de Vocento.
13: Una cabeza, así que Rodríguez.
1: Es lo primero igual que tiene apuntado Jordi Martí en sus notas, ¿eh? Florentino amenaza. O estoy veiendo a la libreta mágica del Jordi Martí.
13: El problema... Estos son los audios de Audios 2.0. Es un barra brava en estado puro. Es madridismo en estado puro, con todo lo que dijo: misoginia, machismo, homofobia, o sea, todo lo ha acabado en ¿cómo? No me lo puedo creer.
1: Sí, nos quedan 10 segundos, tío.
5: No, soy yo, que tienes que cerrar el programa, hombre. Ve cerrando.
1: Mañana te doy el doble de tiempo, te lo prometo. Pero es que tenía que escucharte hoy.
5: Cierrame
1: el niño este. Necesitem 6 horas.
5: Que eres muy feo.
13: Un día como hoy.
5: Feo.
1: Adeu.
3: Pobre Javi, bueno.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el sonido y la foto de la mañana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abucheado durante la jura de una nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza.
16: Quiero decir mis condolencias a las familias de los 3 guardias civiles fallecidos.
17: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
15: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
18: Cultura a la bandera, a las instituciones y a los alumnos en formación representados en el presidente.
15: Marlaska, en su discurso y después ante la prensa, ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales, que se ha traducido, como acabamos de escuchar, en estos pitos y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor. Pero el ministro Marlaska ha superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje, pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
20: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores, pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más, porque realmente es un momento de dolor, es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
19: Y no lo es, según Marlaska, porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
15: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes, cuando la candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero, se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir, y esta mañana con Ángels, Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
21: Yo en ningún momento ni quise, ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer, en el día de ayer, lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
15: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2 del brote de hantavirus. La noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
22: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciésemos.
15: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Y tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez, atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
23: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
15: Y a nosotros, a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
14: Hora 14, con Javier Casal.
15: Y muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
15: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
2: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península, tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos, al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
15: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
14: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
4: Compareixença aquesta tarda al Parlament del director dels Mossos i la consellera d'Interior per donar explicacions sobre la filtració de policies en assemblees sindicals de professors. Junts i la CUP exigeixen a Esquerra i als Comuns que, si no s'assumeixen responsabilitats, aquests bloquegin el futur acord de pressupostos amb els socialistes. En marxa les vagues de professors per territoris a un dia que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats. Niubó, què passa? Tu que sí que cobres massa. Algun dels càntics que s'han escoltat en les protestes d'avui no s'estan fent classes als Baix Llobregat i al Penedès, on s'hi ha tallat la B23 o la Nacional 340. I és notícia de fa poca estona. Els Mossos han trobat dins un vehicle aturat a l'AP7 12 fusells de sal AK-47. Els ocupants han fugit amb un altre cotxe cap a Barcelona i a aquesta hora se'ls està buscant. Fa temps que als Mossos els preocupa l'augment d'armes de foc. A l'Audiència Nacional, al·legat final de les defenses de la família Pujol per desmuntada el que se'ls acusa. La fortuna Andorra ve de les comissions per obres en època preolímpica.
7: Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
4: Així de contundent ha estat l'advocat de Pujol i Ferrusola, Cristóbal Martell, desmuntant l'acusació de la Fiscalia en el penúltim dia de judici abans que quedi vist per sentència. D'aquí una estona obrirem el nou diccionari de la corrupció que ha creat el Termcat i la Universitat de Barcelona, en què per primera vegada el català en català es defineixen conceptes com paracaigudista, fent el ventilador o martingala. I el nou Festival Sonar, per primera vegada en 30 anys, es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet i ja ha presentat cartell i horaris. Ja podeu consultar quan actuaran Boys Noise, The Prodigy, Amelie Lenz, Skepta, Speedy J en aquesta 33a edició, que és la primera sense els seus tres històrics fundadors i amb una nova direcció, la de François Joysic.
24: Un sonar repensado, redisenyado, renovado, però també fiel a su ADN. Diria un sonar más sonar que nunca.
4: I això en un dimecres en què, tot i que encara ressoni aquesta roda de premsa de Florentino, hi ha cinc equips de primera divisió que lluiten per la permanència, entre ells l'Espanyol i el Girona, que juguen avui i demà a casa. El Barça els hi podria fer un favor, especialment al gironín, si guanya l'Alavés aquesta nit. Anem fins a Vitoria. Lluís Flaquer, última hora d'aquest partit.
25: El Barça arriba de ressaca després de guanyar i celebrar la Lliga i juga amb l'objectiu dels 100 punts que assolirà en cas de guanyar els 3 partits que queden de Lliga. Christensen és la principal novetat de la llista. Són baixa Fermín i De Jong, els que Flick ha deixat a casa, a més del sancionat Rafinha i lesionat Lamine. El partit davant una Alavés que, com deies, és rival directe d'Espanyol i Girona en la lluita per la permanència.
4: Compte, que avui encara podem tenir tempestes, Jordi Carbó.
2: Avui no repetiran tempestes tan extenses com ahir, però compte perquè algunes encara descarregaran amb intensitat, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. A les de Girona, on no bufi la tramuntana, com a l'Empordà i a la Cerdanya, a la resta xàfecs. I a les de Barcelona, sobretot al Berguedà, Osona, el Moianès i el Lluçanès. També algun xàfec, però més localitzat al Prepirineu de Lleida. i les temperatures igual una mica més baixes que ahir, al voltant dels 20 graus la màxima a la major part de Catalunya, dels 25 a la Costa Daurada. Aquí, com al sud de Lleida, el Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, vent de ponent moderat que refrescarà força l'ambient. I els pròxims dies, temps semblant, en temperatures que de mica en mica aniran baixant i a les neix als matins cada cop farà més fred.
4: Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.

0: prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Confiança en el major perquè deia, Parlon, aquesta decisió és operativa, no política, i que revisaria si era o no oportuna. Veurem què s'acaba dient en aquesta compareixença, que la seguirà l'Andrea Villòria.
2: A quarts de cinc, la consellera Núria Parlon i el director Josep Lluís Trapero respondran als grups parlamentaris que han demanat la seva dimissió, sobretot la d'ell, arran de l'escàndol de les infiltracions de dues agents d'informació a una reunió de docents on preparaven les protestes d'ahir. Una operació policial al marge de la política, segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: No hi ha directrius polítiques ni en aquesta operativa ni en cap d'altra en l'àmbit de la seguretat. Són els comandaments els que dissenyen aquests operatius.
2: El sindicat majoritari de Mossos el sap per la seva banda denuncia el que considera una instrumentalització de la policia i lamenta que es faci un judici de valor públic de la seva professió.
1: És l'oposició qui ha reclamat aquesta compareixença, però els socis del govern de Salvador Illa, com que l'acord pels nous pressupostos és molt a prop, no n'han fet massa sang en les darreres hores. Per exemple, Jessica Albiach dels Comuns o Esther Capella d'Esquerra deien això.
4: Redreçar el rumb d'aquesta crisi que de nou el govern ha gestat o que està en les seves mans de resoldre.
5: Jo crec que hem de fer plenament compatible poder utilitzar els nostres vots perquè les escoles, perquè els centres d'atenció primària, perquè les rodalies milloren, amb discrepar del govern de la Generalitat i, evidentment, demanar explicacions, rectificacions i assumpció de responsabilitats.
1: Una tibiesa d'aquests dos partits d'Esquerra que criticava Junts per Catalunya, Mònica Sales.
6: Ah, per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents. Perquè, reitero, no poden amb una mà demanar dimissions i amb l'altra continuar negociant com si no passés res.
1: I també des de la CUP, Xavier Pellicer.
7: Que ens va semblar que era molt frívol separar al moment actual per un interès de negociació de pressupostos, i si no hi ha, per tant, els cessaments pertinents i l'assumpció de responsabilitats per part del govern, Esquerra Republicana i Comuns siguin conscients de la importància del moment polític, de la importància de parar aquesta barra lliure al Departament d'Interior i facin el gest, com a mínim, de posar pressió al govern congelant aquesta negociació de pressupostos.
1: Doncs amb aquest context arriba aquesta compareixença, insistim, a dos quarts de cinc de la tarda al Parlament. I és el dia després d'aquesta vaga general d'educació i també el dia abans que la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb tots els sindicats per intentar desencallar aquest conflicte. De moment, avui, les protestes dels docents continuen amb les vagues per territoris. Avui és el torn del Penedès i el Baix Llobregat. I han tornat els talls de carreteres amb alguns enfrontaments amb conductors, en aquest que s'ha fet, per exemple, a la B23, Ferran Dalmau.
8: Sí, és la primera de les vagues per comarques i ha afectat avui el Penedès i Baix Llobregat amb una manifestació conjunta a Vilafranca del Penedès i una altra a Sant Feliu de Llobregat, a més de diversos talls, tant a la Nacional 340 com a la B23. Ara sentíem aquests clàxons de protesta d'alguns motoristes que fins i tot han arribat, en alguns casos puntuals, gairebé a les mans amb els professors que es manifestaven. Els sindicats, tot i això, creuen que cada vegada tenen més suport popular. Mireia Valentí és la delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
9: Cada cop l'estem notant més, perquè la gent s'està donant compte que nosaltres no demanem només un augment salarial, sinó que, a més, estan veient molt clar que estem lluitant pel futur del nostre país, per l'educació i els serveis públics en general.
8: La protesta d'avui arriba després que ahir el 35% dels docents de tot Catalunya fessin vaga en una aturada general del sector.
1: Veurem demà com comencen aquestes negociacions entre sindicats i el govern i, en concret, aquestes negociacions amb la consellera Esther Niubó. N'ha parlat aquesta matinada el president de la Generalitat, que recordem és de viatge a Califòrnia. Xavier Balló, explica'ns.
10: El president Illa diu que cal esperar la mesa sectorial de demà, però de moment continua reivindicant l'acord ofert fins ara. La vaga d'aquest dimarts no ha canviat el seu posicionament i Illa segueix limitant la negociació dins dels marges del que ja tenen pactat amb Comissions i UGT.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i mai es havia fet compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. El dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. El govern respecta el dret de vaga i el govern inverteix més que ningú en educació. Dijous hi ha una reunió, anticipem aconteixements.
10: Davant les diverses jornades de vaga, ell ha dit que cal respectar aquest dret, però també el dels infants de rebre a les classes.
1: Ara és un quart de tres, estem ja a la recta final del judici a la família Pujol. Si ahir va ser l'acusació, Fiscalia i Advocacia de l'Estat, avui són les defenses les que han fet el seu al·legat final. Uns al·legats en què s'ha assegurat del dret i del revés

0: Encetem el Llavis de memòria de la Dolors Bramont amb el cantautor Carles Dènia interpretant la peça Deixeu-vos de retraure amb les passions, que és un poema original d'un dels grans poetes d'aquella a l'Àndalus del segle XIII, com va ser, aviam si ho dic bé això, Dolors, Ibn Sal de Sevilla.
1: Molt bé, molt bé.
0: Que en el seu dia...
1: Cap problema, la pronunciació, tots la fem com podem.
0: Evidentment, digue-m'ho a mi, que aquí em farto de dir noms en anglès, en francès, i amb el que em llanceu.
1: Clar, clar.
0: I aquest poema, en el seu dia, l'escriptor Josep Piera el va adaptar al català modern, que, per cert, Josep Piera ens va deixar
1: fa poc.
0: El 5 d'abril, crec que era.
1: Premi d'honor, fa poc, però sí que m'agrada que hagi estat aquest tema, perquè sovint hem oblidat, o ens han fet oblidar, que qui el va ajudar a traduir al català actual aquestes cançons va ser un professor d'institut que sap àrab, que es diu Josep Gregori, i que crec que és el moment també de reivindicar-lo.
0: Que no estava només el Josep Piera, sinó que eren dos Joseps.
1: Eren dos Joseps, a quatre mans, un sabent àrab i l'altre sabent poesia. I les coses s'han de dir tal com són.
0: I tant. I què fa aquesta cançó en el teu llapis de memòria?
1: Ah, és una cançó més dels molts poemes andalusins. En aquest cas és un sevillà, però n'hi ha molts de valencians. Són cançons d'una època que he treballat. En aquest cas sembla un cant a la homosexualitat o a la llibertat sexual, diguem-ho així. En aquell moment no es deia així, però es feia.
0: Que tu parles àrab?
1: Sí. Però no l'àrab del carrer.
0: I quin àrab parles tu?
1: El teòric, el de l'Alcorà, perdona, he dit teòric, el clàssic, el de l'Alcorà, el que escrivia aquest senyor, l'Ibsal.
0: L'Ibsal, ho he dit fatal, aleshores.
1: És igual, jo també ho dic malament.
0: Ibsal, de Sevilla.
1: Quan jo parlo àrab, sovint em prenen per turca, cosa que no puc dir que em faci molta gràcia.
0: Per què no?
1: Perquè parlo català amb accent de Banyoles, és normal. Parlo àrab amb accent de Banyoles, vull dir.
0: El parles actualment, l'àrab, amb algú?
1: Mai. Ara ningú, perquè ja no hi ha ningú que em parli. Sí que em parlen, però vull dir, a la Universitat de Barcelona, poc. Poc. Es treballen més amb papers que amb la boca. A l'escola d'idiomes es deu parlar un àrab, sí, però ja és un àrab estàndard. I la televisió Al Jazeera ha ajudat molt a que tothom s'entengués amb un àrab més fàcil, més normal.
0: Estàndard, diríem.
1: Estàndard, ja. Em sembla que he dit estàndard. Sí, sí, estàndard.
0: Que, com bé saps, avui dia estem vivint una pujada de l'extrema dreta i amb ella també una pujada de l'islamofòbia.
1: Desgraciadament.
0: Com ho estàs vivint? Quina opinió en tens?
1: Molt negativa i molt tipa d'haver-ho de corregir. Vull dir, n'estic molt tipa. I sobretot, no em preguntis pel ditxós mocador, que estic del mocador...
0: El vel.
1: Del vel. N'estic fins al monyo. El que hem de treure és el vel de les ments. El vel dels vestits és el de menys, no té cap importància. El que passa és que n'hi volen donar aquesta dreta reaccionària i aquests tergiversadors de l'islam.
0: Però què és el que et toca tant la pera d'aquest tema?
1: Perquè tothom et pregunta el mateix. Tu no ho has fet, per tant, de moment la meva felicitació.
0: Sí, tothom et pregunta pel vel. T'ho dic
1: ara, Mabruc.
0: Però tothom et pregunta per això.
1: Sí, molta gent, moltíssima. Moltíssima.
0: I estàs ja farta. Jo t'he llegit alguna cosa sobre el tema, que de fet és un tema molt complex.
1: És molt complex, és complicat, és avorrit, és una moda, portar-lo. S'està estenent, el qual... Ja no estic parlant. Ja m'has enganxat. Si no...
0: Mira que jo ho tenia més endavant en el guió.
1: Bueno, ho tallaré si pots. Ja m'enrotllaré per un altre cantó. És un problema gros, però mínim amb totes les qüestions que hi ha al món. No ve d'un tros de roba que porti una dona. I no és millor musulmana la musulmana que va més tapada. Això ens ho hem de treure del cap.
0: Mm. Jo el que t'anava a preguntar és què vas sentir o què vas pensar en el moment que va passar allò en aquell partit de la secció espanyola contra Egipte, que es van posar a cantar
1: un
0: musulmán i el que no vote.
1: Vergonya aliena, però he sentit molts que no vote.

0: Que tinc molts anys i m'he manifestat molt. No parlo... També he sentit no sé què el que no vote, no m'ho facis dir.
1: No sé què, què? Pots dir-ho. Ets lliure.
0: Pues, i tant que sóc lliure, però també tinc ganes de dir de parlar del que em dóna la gana.
1: Ah, i tant.
0: I ara jo recordar les meves etapes de joventut i de córrer davant dels grisos, perquè jo he corregut davant dels grisos, no dels maderos, que anaven de marró.
1: I Dolors, embarassada.
0: També, per això jo procurava que no es digués. Alguna vegada ho he dit?
1: Sí.
0: Molt amablement, a la Rambla, em van dir, senyora, vaya-se usted de aquí. Sí, ho recordo. Era imprudent. El jovent és imprudent. I em sembla molt bé.
1: Tu també ho eres.
0: Jo encara en soc.
1: Encara ets imprudent?
0: Sí.
1: A tot això, tu tens alguna solució per erradicar aquesta islamofòbia? O ja dones la tovallola?
0: Sí, educació. O sigui... Només predicant i ensenyant es pot arreglar això, perquè una persona que no vol escoltar... Un grup... Bueno, la dreta aquesta impresentable que tenim... Si ho vam veure ahir jugar en futbol, vam veure una dreta rància amb una roda de premsa, i mira que, i mira que no he de parlar de futbol, però ja hem vist això més ranci. Què vols? Ho lamento, no t'alegraré la sessió si em toques aquests temes.
1: Estàs donant una solució a llarg plaç, que és l'educació.
0: Educació, i tant. Per això m'hi he dedicat.
1: Saps què he pensat jo? Que ara que està tan de moda això de fer proves d'ADN, que sí? La gent es fa proves d'ADN, potser molts d'aquests racistes veurien que ells venen...
0: Hombre!
1: Dels àrabs.
0: Dels moros, que encara els hi deu molestar més. Perquè d'àrabs en varen venir molt pocs. I això el poble català ja ho hem fet sempre. Hem distingit els musulmans que han vingut fruit de la migració a guanyar-se la vida, els hi diem moros. Però els que van a Fuengirola i a Marbella són àrabes. El mateix poble sense...
1: Depèn del talonari, dels diners que tinguis.
0: Del talonari, sí.
1: Creus que els mitjans de comunicació també tenim responsabilitat en aquesta pujada?
0: Però no vull dir responsabilitat, no vol dir que us en doni la culpa. No teniu culpa de no haver estudiat el que jo ensenyava a la universitat. Podeu llegir llibres meus i sí que amb terminologia i tinc molt... Mira, aquí el senyor Florentino...
1: Ara ha sortit per la televisió
0: meu,
1: que tenim
0: perdoneu,
1: aquí.
0: Perdoneu, perquè m'he distret.
1: Et va impactar, veure ahir el...
0: Home, em va fer
1: el
0: vergonya.
1: El Tito Florent.
0: Em va fer vergonya. De la mateixa manera que aquell partit de futbol. Hi ha coses que fan vergonya. Aliena, que es diu.
1: Estàvem parlant d'això, de la responsabilitat que tenen els mitjans de comunicació, sí. Que tu ara deies...
0: No
1: teniu la culpa perquè no ho estudiar. Però clar, la nostra feina és documentar-nos,
0: sí.
1: Utilitzar bé la terminologia...
0: Ja tu ara ho estàs demostrant. M'estàs fent preguntes que vol dir que t'interessa el tema.
1: Home, perquè jo he llegit sobretot això, el tema de terminologia, que clar, depèn del que diguem nosaltres aquí, estem induint cap, sí. A un costat o cap a l'altre.
0: Sí, sí, clarament. La terminologia no és mai innocent.
1: Que tu situes a aquest viatge informatiu, per dir-ho d'alguna manera, en l'atemptat de les Torres Bessones?
0: Jo diria que és quan més es va posar de manifest que hi havia uns problemes respecte a una altra religió. Jo acostumo a dir maneres d'entendre Déu, perquè ja hem començat dient que Déu ha de ser el mateix. No n'hi pot haver més d'un. El cristianisme complica molt amb això del misteri de la Santíssima Trinitat. Jo no sé què et va ensenyar a tu, però a mi ja em van dir de petiteta que era un misteri i que no me'n preocupés.
1: Bueno, al cristianisme li agrada la ficció, també posar-li una mica de màgia, de mago pop.
0: Home, aquí no ho compararia tant. M'agrada el mago pop, però no ho compararia.
1: Bueno, has de fer un acte de fe i creure't coses.
0: Més d'un. Amb l'islam no passa. L'islam és molt més racional. No hi ha aquests dogmes. Vas de dir que si una persona determinada diu unes paraules es converteix en la sang de Crist, això l'islam no ho té.
1: Sí, l'islam és més, com deia Mariano Rajoy, un vaso és un vaso i un plato és un plato.
0: No, el senyor Rajoy estic segura que no té idea de què és l'islam. I també, vaja, hem parlat del Florentino, del Rajoy.
1: Has vingut aquí amb tot, eh?
0: Bueno, no, aquell d'allà ja fa senyals.
1: El Manel.
0: M'estàs tirant la llengua, vostè.
1: Saps què farem, Dolors? Anirem fins a finals dels anys 40, ara, quan tu eres una criatura i la teva mare et cantava cançons com El cuc i l'estrella.
0: El cuc de terra.

0: Cook i l'Estrella sonen al llapis de memòria de la filòloga, historiadora i professora d'universitat durant moltíssims anys, la Dolors Bramont, que, Dolors, em consta que aquest Cook i l'Estrella que està sonant, que és obra de Xavier Ribalta, no té massa a veure amb el tema que et cantava la teva mare, però és la versió que has trobat.
1: No és de Xavier Ribalta. Qui la canta en Ribalta? La cançó és de l'Apel·les Mestre.
0: Sí, però la versió és del Xavier Ribalta.
1: La música és de l'Apel·les Mestre, també.
0: I com que no has trobat cap més, doncs a falta de bous s'haurà de llaurar amb vaques, no?
1: Molt bé, mira, expressions agràries. Jo que sóc d'extracció agrària, m'agrada.
0: T'he de dir que hem estat buscant altres versions.
1: Jo no l'he trobat.
0: Nosaltres ens hem topat amb una versió de l'any 1930 del Cook i l'Estrella,
1: no pot ser,
0: que és clar. Un càntut. O sigui, una persona cantant a viva veu.
1: Clar.
0: Vols que el fem sonar, a veure si s'assembla més al que...
1: Sí, m'agradarà que em donguis la...
0: El que cantava la mare? Vinga,
1: sí.
0: Que soni el càntut.
1: Sí, gràcies.

0: Meravella.
1: Què, millor, pitjor, igual?
2: Em recorda la mare, perquè no era professional del cant. I és la d'època, és la del moment. Jo sóc del 43, la meva mare és de l'any 10, doncs ella la devia aprendre oralment, com sentint-ho en els mestres de l'escola, no ho sé.
1: I us la cantava a tu i als teus germans?
2: Sí, la cantava. Jo no he sigut mai cantarina. Ja es nota que no tinc una veu.
1: Quants éreu a casa dels Ramon
2: Planes?
1: Tres, dos
2: germans i jo al mig.
1: Família de veterinaris?
2: Sí, l'avi, el pare, els oncles, els cosins germans, cap germà.
1: Però imagino que d'infància vas veure uns quants animals passar...
2: Molts, per allà. No, els veterinaris anaven a les cases de pagès. Això de que et portin
1: no te'ls portaven a casa?
2: Conillet, no, home, no, de cap manera.
1: I veiessis allà un gos coix i t'agafa un trauma de per vida.
2: No, el meu pare no mirava gossos, ni conills, ni gatets. No, ha canviat molt.
1: Mirava vaques. I...
2: És que ell deia, i tenia raó, que si a un pagès català, d'on sigui, se li posava malalta la sogra i la vaca, primer anava al veterinari i després ja iria al metge.
1: Ui.
2: Això era una veritat com un temple.
1: Ara una estaria vaca... cancel·lat, però això era veritat. Això era tan cert com...
2: Era cert, cert, certíssim.
1: Com era aquell Banyoles de finals dels 40 on tu et cries?
2: Bé, jo els 40 no, soc de l'últim dia del 43.
1: Per això he dit dels finals.
2: Sí, era un poble maco. Carca, molt carca. La meva mare era de la Bisbal i a la Bisbal eren molt moderns. Però Banyoles, Girona i Vic eren ciutats dels sants. No gaire sants, però sí que volien ser santes. Estic fent una ironia que espero que l'auditori l'entengui. Després Banyoles s'ha modernitzat, però quan jo era petit era una carcundia.
1: Que tu estaves allà amb la bicicleta, no? Amunt i avall.
2: Tot el dia, no ens movíem de la bicicleta. Per dinar i prou. Per sopar.
1: A casa com si fos una fonda i...
2: Ah, la mare ho deia. Penseu que això és una fonda. Cert.
1: Que tot això diria que vas estar internada?
2: Des dels 10 anys. I no en tinc cap mal record. Ara m'escruixeixo pensant com pot ser que jo m'aguantés interna. I era un internat que començava el 3 d'octubre, 3-4, i acabava el 21 de desembre. I després de Reis tornem-hi fins a Pasqua. Sí, un internat de veritat. És una barbaritat, però jo m'ho vaig passar molt bé. Jo acostumo a passar-m'ho bé la vida.
1: I en aquella època de nena, d'adolescent, tu què volies ser de gran? Veterinària, com
2: no,
1: la família?
2: No, això el pare ens ho deia sempre. No us fiqueu amb aquest merder, perquè era... Jo recordo picades a la porta a les 3 de la matinada i a les 4, despertar-nos tots, i el meu pare sortia amb el cotxe a curar la vaca i tornar content, però marxava... Baixaven tots els sants del cel, que es deia en aquell moment. No sé si m'has entès.
1: Sí, sí.
2: Tots els sants
1: baixaven. Cagava en tot.
2: Ell...
1: Però tu què et volies? Què et passava
2: no,
1: pel cap?
2: No, no ho sabia, no ho he sabut mai. I he estudiat àrab i hebreu per casualitat, perquè jo havia fet batxiller i preuniversitari de ciències i no vaig fer primer d'econòmiques... No em va agradar prou i aleshores, per passar-me a Filosofia i Lletres, que era com es deia, jo no havia fet ni he fet mai grec, cosa que encara em dol. M'agradaria ara, sóc massa gran per fer grec, però em sap greu. I aleshores em vaig haver de matricular d'àrab perquè estava en igualtat de condicions. De llatí em vaig haver d'espavilar perquè feia 4 anys que no em veia, però em vaig espavilar.
1: Que pel que tinc entès... Tenies assignatures que éreu 3 a classe, 3 alumnes...
2: Exactament 3.
1: I un, que era monjo, se'n va anar a la mili.
2: Era frare, va penjar els... Després ha penjat els hàbits, se'n van a la mili i vam quedar dos, sí. Eren uns cursos molt divertits i molt avorrits. Vull dir que jo la locura de la joventut estudiantil no l'he viscut gaire perquè a quart de carrera em vaig casar.
1: Ho sé. Ara en parlarem d'això.
2: Per tant, vull dir que jo no he fet gaire la vida bohèmia de la Casa de la Troia. No.
1: Tu, a la universitat, et vas enamorar de les llengües semítiques i també...
2: Per casualitat.
1: Et vas enamorar de persones que ara...
2: D'una persona amb la qual em vaig casar.
1: Ara en parlarem, però abans ha arribat l'hora que soni 8 candelicas.
2: Ah, és preciosa.

0: El llapis de memòria de l'experta en l'islam, la Dolors Bramont, també hi hem trobat la cançó Ocho Candelicas, de la cantautora bòsnia Flori Jagoda, que ara, Dolors, suposo que tindrem a molts oients estranyats dient, escolta, que jo he entès gairebé tota la cançó i jo no sé bosni, què està passant aquí?
1: Res, són cançons de l'època en què hi havia jueus a la península Ibèrica i que quan van ser expulsats per la famosíssima reina catòlica que certs sectors estan... Mira, encara vaig sentir abans d'ahir aquella de Madrid que la deia que era la dona més important que havíem tingut. No cal, no facis el nom. Doncs quan els va expulsar se'n van endur la llengua. No tenim notícies moltes de llengua catalana, però en castellà, això és el que es diu ladino, i aquesta cançó la canten encara ara. És per commemorar les 8 candeles de la menorà, les 8 espelmes que posen a la festa de Hanukkah. No cal que t'expliqui més.
0: És la festa de la llum,
1: la festa, no? De la llum, sí.
0: Que es mengen uns pastissets amb ametlles i mel.
1: Les festes sempre van amb pastissets.
0: Sempre van amb sucre,
1: eh? Amb moros i amb cristians. Pastissets amb manta, sí. Pels diabètics és un problema, ho reconec.
0: Tu l'hebreu, què tal el portes?
1: El portava. Jo me n'haguera anat a un quibuts perquè a la Universitat de Barcelona es tractava més la llengua hebrea.
0: Que un quibuts, perquè ho entengui qui no ho sàpiga, és com una comunitat, no?, que hi ha a Israel.
1: Es feia, ara encara es fa. La professora que nosaltres vam tenir, avui morta, m'agrada recordar-la, Teresa Martínez, ella havia anat un curs abans, doncs tot un any, havia sembrat patates i s'havia menjat les patates que havia sembrat, per perfeccionar la llengua hebrea parlada. La llengua hebrea que parlen ara no és la llengua clàssica com la de la Bíblia, com l'àrab de l'Alcorà. És una llengua simplificada. L'estat d'Israel va haver d'espavilar-se, agafar tanta migració i ensenyar-los un hebreu fàcil. Nosaltres apreníem hebreu amb una mena de llibre infantil, que hi havia uns dibuixos, hi havia una nena, senyalava i deia a ni, senyalava tu i deia a te, o sigui, amb dibuixos vam aprendre. Ara no, ara hi ha llibres. Però en aquell moment eren els tilintilon, no sé com en diuen ara.
0: Tilintilon?
1: Tilintilon era el que fèiem a Banyoles. El tilintilon, doncs aquest es deia elef milim, mil paraules, es volia dir. I apreníem amb dibuixets. I jo parlava hebreu, però em vaig casar i, per tant, anar-me'n amb un quibuts era impensable.
0: És que va passar això, que algú et va fer tilín, tilín, i tolón, tolón.
1: Sí, però no em vaig casar de penalti, que a vegades ho he hagut de dir.
0: Això s'ha d'aclarir, que aquesta persona és algú molt estimat, que, de fet, el passat mes de novembre es van complir 25
1: anys. Els 25 anys, sí.
0: De la seva mort, i va ser assassinat per la banda terrorista ETA.
1: Sí, lamentable.
0: És l'Ernest Lluch. Com us vau conèixer amb l'Ernest?
1: Sí, a Palafrugell, a casa d'una amiga, que el seu pare treballava en qüestions de suro, i l'Ernest havia anat a parlar amb aquest senyor de coses de suro, no ho recordo. Jo vaig anar a prendre cafè amb l'amiga i ens vam fer tilín. Ja està.
0: Home, ja està, no, perquè va anar prou
1: tres
0: ràpid.
1: Tres filles.
0: Clar, va anar molt, i prou ràpid, això que estàs en etapa, ja estàs a la universitat, tu, quan coneixes l'Ernest.
1: Sí, clar.
0: Ei, tu acabes la universitat amb fills.
1: A l'edat que... Sí, amb una filla. O sigui, el setembre que acabo, perdó, jo acabo el juny, aquell setembre neix la primera filla gran. Jo tenia 23 anys.
0: Sí, que aquell dia a Calafell, crec que ens has dit, no?
1: A Calella de Palafrugell.
0: A Calella de Palafrugell. Clar, no era com ara, que ara els nois quan es fan tilín doncs es passen a l'Instagram i al WhatsApp. En aquell moment has d'anar i dir, escolta, que...
1: Bueno, va insistir ell. Ell tenia la carrera feta, diguéssim, la vida feta, i jo vaig seguir estudiant, no... No em va molestar gens, no. Vaig seguir estudiant, cap problema.
0: I com t'ho vas fer per acabar la carrera amb una criatura pel mig?
1: No, va néixer la criatura al setembre i jo l'havia acabat al juny.
0: Ah, estava... No era de penal, però estava ben...
1: No, havien passat 3 anys.
0: Va sortir, va acabar bé la cosa.
1: Em vaig casar als 21 i la criatura va néixer als 23.
0: Entenc que tot això va ser posterior a la teva beca a Tunísia?
1: No, a Tunísia hi vaig anar l'any 64. I em vaig casar al 65.
0: Sí, abans havies ja anat a Tunísia.
1: Ja havia descobert el món, perquè sortia d'un franquisme i d'un Banyoles reaccionari i em vaig trobar amb una Tunísia francesa. afrancesada, vaja. Fantàstic.
0: Que crec que vas veure un striptease i tot a Tunísia.
1: Però això quan ho he explicat jo?
0: Això és informació que trobem
1: molt
0: aquí.
1: Molt bé, sou un 10.
0: Has vist,
1: vaig veure el primer striptease. No, un striptease d'un... Perdona, d'un transsexual, crec que ara.
0: Déu-n'hi-do.
1: Encara em vaig quedar més parada.
0: M'estàs doblant l'aposta, ara,
1: sí, sí, sí.
0: A l'any 65...
1: Encara ho veig, encara ho veig.
0: La nena de Banyoles va a Tunísia i veu un striptease...
1: Bueno, la nena ja era espavilladeta, eh?
0: Bueno, però
1: jo
0: vull
1: vaig
0: dir...
1: córrer tot Tunísia amb autostop.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que es podia, en aquell moment. No hi havia turistes a Tunísia i només deies que eres min Barcelona i tothom t'obria les portes.
0: Has tornat amb els anys a Tunísia?
1: I tant. Molts congressos i després vaig estar-me 3 mesos a Jordània, que ja era grandeta, ja tenia més edat, i no, és clar que vaig, cada congrés que he anat, ara ja no hi vaig. Mira, jo he començat, vaig començar dient que anava a predicar amb avió, després amb l'AVE, ara faig rodalies, i prou, però també faig.
0: Però pot ser que la Tunísia aquesta dels anys 60...
1: 64.
0: Estigués més evolucionada o moderna de la que tenim ara avui dia?
1: Sí. Ha anat enrere. És que anem enrere tots.
0: Tots?
1: Tots plegats.
0: Home, jo crec que, per exemple, tu que vas viure el franquisme, no hem anat tan enrere.
1: Home, tant aquí. No. Ja s'ho trobaran. Ja s'ho trobaran.
0: Això ja ho veurem.
1: Ja s'ho trobaran. Però a dia d'avui... Jo tinc netes i pateixo. Però ja s'ho trobaran. Si jo vaig superar, si nosaltres vam superar el franquisme, molta gent me'l podrà superar el que vingui ara, que potser serà pitjor.
0: Bueno, superar. Es va morir el seu llitet, eh?
1: Sí, sí, sí. I va haver-hi perill d'alcoholèmia, perquè obríem ampolles de cava molt sovint. Jo era a València, i almenys la colla de València cada... Avui, i no s'ha de desitjar la mort de ningú, però més d'una ampolla de cava vam obrir. Em dèiem xampany, i en segueixo dient xampany. No sé per què m'ha sortit i cava.
0: Que ara parlem això, no?, d'enredariments, avançaments, i hi ha una cosa que t'he llegit que m'ha cridat molt l'atenció, que tu deies que l'edat mitjana, el món àrab, estava molt avançat.
1: Molt més que nosaltres.
0: Fins que arriba l'impremta.
1: Sí, això va ser un trauma gros, perquè l'impremta arriba a Europa i els musulmans van fer un disbarat. No volien imprimir la paraula de Déu, perquè per ells l'Alcorà és la paraula de Déu, i per tant no la volien passar per una màquina. S'havia d'escriure a mà. I, esclar, a mà va anar molt malament la cosa, va anar molt enrederida. I nosaltres vam tenir el Renaixement. Bé, el Renaixement va anar bé i la Il·lustració amb el franquisme i abans va ser amb bastantes restriccions elèctriques, eh? No era tan il·lustrada la Il·lustració peninsular.
0: Però em sobta moltíssim, no?, que una societat tan avançada com era l'àrab en aquell moment... O...
1: Molt, molt. Ho era molt.
0: Es va quedar molt enrere.
1: Ho era molt.
0: Per una cosa molt...
1: I jueus igual. Els reis catalans es feien operar de cataractes per metges jueus. Els metges ara andalusins, s'ha de dir, doncs operaven i feien operacions quirúrgiques molt bones quan aquí els catalanets menjàvem amb els dits. La forquilla ens va arribar més tard. El ganivet va arribar més, però la forquilla no gaire.
0: Com afecta res, un canvi com aquest, ha canviat la història.
1: La història és que la història són cicles. Això ja ho va dir un tunisenc d'origen sevillà, Ibn Khaldun. Ibn Khaldun és l'únic àrab que jo crec que se'n parla a les universitats europees. Averrois i Ibn Khaldun. Els altres els tenim molt oblidats. Nosaltres, en general, no se sap res del món àrab. I mira que ara tenim internet, ràdio, televisió i el que vulguis. Estem donant-nos molt l'esquena. I ells també.
0: O sigui, ens estem donant tots l'esquena.
1: Sí, i tant. És una errada del nostre temps. I ara diuen que la IA ho salvarà i ja ho veurem.
0: Doncs ara saps cap on anem? Anem cap a València.
1: Molt bé, m'agrada que...
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol. Arrapa els teus genolls amb ungles brutes. Invoca un homo secreta com un cinc. Mare de pols, segresta d'esperança. el gran foc o la ferocitat. Segueix camins, segueix foscos camins.

Clark Camí, el pregoni dió, un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, la sentera,

0: M'aclame a tu, del poeta Vicenç Andrés Estallés, musicat per l'Ovidi Montlló, sonant el llapis de memòria de la Dolors Bramont, que, com dèiem, bé, aquí tenim a dos superartistes valencians, doncs estem a València.
1: Així, qui més ve triat, no ho recordo.
0: Aquí tenim aquests dos, no? Els dos eren valencians.
1: Tant, sí, tant.
0: I després en sonarà algun més.
1: I tant.
0: Però esperem, tinguem paciència.
1: La que, tinc.
0: Que, això és la teva etapa a València, on us esteu...
1: 8 anys.
0: Com és que aneu a viure la família Lluc Bramona a València?
1: L'Ernest va tenir una plaça a la Universitat de València i vam anar-hi tota la família. En aquell moment érem la gran i la mitjana que no caminava. La petita és nascuda a València. Mm. El barri de Russafa, més valenciana no pot ser.
0: A tu et va semblar bé això de marxar cap a València?
1: Sí, estava enamorada i era una... Em sembla bé, vull dir, jo m'havia llegit l'epístola de Sant Pau, que ara ja diuen que no és de Sant Pau.
0: Ah, mira.
1: Ara ja li han tret, de les 14 n'hi han tret 7. I una és aquesta, perquè queda molt car que Sant Pau. I es veu que no n'era tant. Jo què sé, no hi era.
0: Que tu en aquella època treballaves a Enciclopèdia Catalana?
1: Sí, treballava cada tarda.
0: I et vas inventar el teletreball, no?
1: Perquè des de no, València... Exactament, no, ho fèiem amb segells de correus.
0: Des de València sí. Vas continuar
1: vaig
0: treballant.
1: Vaig continuar, sí, sí. Sí, sí, m'ha agradat sempre treballar i, a més, vaig aprendre molt a l'enciclopèdia, jo.
0: Què hi feies, allà?
1: Tot el de moros, jueus i cartes que no lliguen, que es diu. O sigui, tot el d'islam, tot el judaïsme, història, literatura... Contemporània, no. Hi havia historiadors, deixebles d'en Fontana, que feien el món actual, Benazir Bhutto, en fi, els actuals... L'Arafat, que per cert ens el vam descuidar. Se'l vam descuidar, no em tocava a mi. El Yasser Arafat no surt a l'Enciclopèdia Catalana.
0: Us el vau deixar?
1: Ens el vam descuidar. A l'Enciclopèdia Larús es van descuidar amb posta. Doncs sempre passen coses.
0: Sempre hi ha algú com...
1: És que, saps què passa? Que tinc molts anys i sé moltes xafarderies. Ja
0: a qui ens encanten les xafarderies, eh? Si vols seguir dient-nos...
1: Potser ara ho han arreglat, el de l'Arafat ha de sortir, perquè
0: home,
1: hi ha suplements. Però a la primera edició... Ens la vam descuidar.
0: No passa
1: bueno,
0: res.
1: Jo no, però...
0: Un altre.
1: Qui fora?
0: Potser era el teu cunyat, no?, que treballava
1: sí,
0: a l'enciclopèdia.
1: Sí, gran persona, gran intel·lectual.
0: Enric?
1: Enric Lluc. Era un gran geògraf, però sabia moltes coses, perquè ell havia fet carrera de ciències, també. Després es va passar lletres.
0: I què tal aquests 8 anys allà a València?
1: Ah, m'ho vaig passar... Bueno, jo era mare de família i treballava a casa... em van convidar a un casament al vespre i em vaig adonar que feia anys que no era a València al carrer, quan era fosc. Mira, si estava hores a casa, de dia sortia, però quan arribaven les nenes de col·le, pues, les xiquetes a casa i la mare també.
0: I per què torneu?
1: Perquè? Perquè l'Ernest... Perquè venen les primeres eleccions, ara no me'n recordava. Les primeres eleccions...
0: Sí, 78 estem.
1: 78, i l'Ernest es presenta per la demarcació de Girona, que ja hi teníem una caseta, i per tant era conegut poc o molt a Girona. I va treure Girona i ja ens vam quedar.
0: Que t'he llegit dir que tu vas a contribuir moltíssim en l'ascensió política de l'Ernest Lluc.
1: Jo això no ho he dit mai, ho diu la gent. Crec que és veritat, però no em toca dir-ho. Ara ja se m'ha escapat.
0: Jo t'ho he llegit i tu, eh?
1: No.
0: No?
1: Impossible.
0: Impossible?
1: Jo no ho he escrit mai. No
0: que l'ajudaves, per exemple, amb el tema dels escrits,
1: que l'ajudava, sí. Home, que l'ajudava a escriure, sí, perquè ell un gran redactor no era, però tenia altres virtuts. Però jo, el pensament era seu. Jo tenia el meu, jo no vaig militar mai a cap partit polític.
0: I mira que t'ho han demanat, a vegades.
1: Això és veritat, però jo sóc incapaç. Com vols que jo segueixi unes indicacions... Que no sé ni d'on deuen dir indicacions, de cap manera. Jo sóc una au lliure i moguda.
0: Que amb l'Ernest us vau estar junts 20 anys, no?
1: No arribaven a 20.
0: Que, és a dir, fins a principis dels 80, que és una època on la gent no se separava
1: gaire. No, fins al 84. Jo vaig llegir la primera tesi doctoral el 84, i l'endemà ja es va acabar. No m'ho facis recordar, no m'agrada gaire, però m'he espavilat, eh?
0: Sí, no et vas tornar a casar, crec, no?
1: Sí, feliçment. Ara sóc vídua.
0: I és que no et vull fer recordar moltes coses que no t'agradin, però...
1: No, no les recordaré i em quedaré tan ample.
0: I tant, i tant. Si no em dius, mira, no la vull recordar.
1: Cap problema.
0: Amb els anys vau tenir una bona relació amb l'Ernest.
1: Sí, clar. Tres filles surten d'una bona relació.
0: I tu recordes el 21 de novembre del 2000? On eres? Com ho vas viure?
1: Oh, i tant.
0: El dia que van assassinar l'Ernest?
1: I tant, i tant. Érem a Banyoles i les filles eren aquí, a Barcelona. Jo vaig haver-los de dir. Això va ser molt dur. Jo vaig haver de telefonar i a mi em va trucar una amiga de Banyoles que ho va sentir a la ràdio, m'imagino. I aleshores jo vaig haver de trucar a les tres filles, una era a Vilassar de Mar i les altres dues aquí a Barcelona. Vivien amb mi, però eren a Barcelona. I els vaig haver de trucar i vaig dir l'han malferit. No em vaig atrevir a dir que ja l'havien mort. Era dur, però s'havia de dir. I van venir corrents, vull dir, no, naturalment.
0: Que fort.
1: Fortíssim, però ja està.
0: I Dolors, tu que has viscut el terrorisme tan de prop, què penses quan es vincula terrorisme amb religió? Que això, estem tots farts de sentir, per exemple, terrorisme islàmic. Això,
1: terrorisme i islam no poden ser dues paraules que vagin de costat.
0: Doncs van molt de costat, les posen molt juntes.
1: En canvi, no vàrem dir mai terrorisme catòlic d'ETA. I ETA va néixer a redós de diverses esglésies del País Basc, entre elles el bisbat de Donosti. O sigui que això se sap, ho sap tothom. I ho ha reconegut el bisbe... No dic noms. ETA es funda una dependència de Donosti. Eclesiàstica de Donosti. I mai se'ns va ocórrer dir terrorisme catòlic. I eren catòlics, deien que eren catòlics, em corregeixo.
0: I per què diem tan alegrement terrorisme islàmic?
1: Perquè som molt ignorants, i perquè no pensem el que diem, i perquè no m'escolten prou a mi, que es passa el dia dient que no es pot dir terrorisme i islam, ni judaïsme i islam, ni judaïsme i terrorisme, i mira que també hi ha a l'àmbit jueu de terroristes, i en l'àmbit cristià, vull dir, terroristes desgraciadament n'hi ha i n'hi haurà, i n'hi ha hagut.
0: I que s'emparen en la religió.
1: Aquest és el doble mal.
0: En sí. Casa, jo dubto, sense haver-me llegit, que el Corà posi que s'han de fer les animalades
1: No ho diu. Però el terrorisme d'arrel islàmica, que és la manera correcta de dir-ho, jo crec que és doblement pervers. Primer, perquè es fa terrorisme, maten, i per tant és pervers. Però la segona perversitat, que ja va fer Bin Laden sobretot, és que barregen la religió en els seus comunicats. I això és confusió. ETA no ho va fer públicament. No vull explicar més anècdotes, però te n'explicaré algunes de tarres i esglésies. Prefereixo, ara sí que callo.
0: Bueno, qui vulgui entendre que ho entengui, ja ho has dit, no ho va fer públicament.
1: No, exacte. ETA no ho va fer públicament, ho torno a dir. I ETA era molt variada, eh? No, tampoc estic acusant a tothom, ni molt menys. M'estàs mirant amb una cara de pillo?
0: Home, perquè em vas deixant aquí, em vas deixant les molles i dius, no vull dir res més, però ja me deixes aquí i dic, home, jo vull saber i crec que els oients volen saber, també.
1: Què deia l'Ovidi? Ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Però t'hauràs de quedar amb les molles.
0: Clar, però ens dones això de... Tu saps coses...
1: No, hi ha coses que no s'han de dir. Hi ha prudències.
0: Què és la xària?
1: Una entelèquia. És una tonteria, un enganyabobos que fan servir determinades persones que manen en el món de l'islam i que, a veure si t'ho resumeixo, és complicat. La paraula xaria només surt una vegada a l'Alcorà. I només i diuen que ho va dir Déu, eh? Partim d'una base. L'Alcorà és dictat per Déu, segons els musulmans. Per tant, Déu l'utilitza una vegada, segons l'islam, i vol dir el camí que aporta a l'abeurador. Un camí que porta, pots traslladar-ho a la salvació, però no ho diu a l'abeurador, eh? Un camell o una camella que se'n va a beure aigua. I aleshores s'han inventat, ja fa temps, que els que manen diuen, el nostre costum, la llei de l'islam, mentida, és això i això i allò, però la llei, la xaria a Marroc és una, i per exemple a Aràbia Saudí fins fa 10 anys la xaria deia que les dones no podien conduir cotxes, i si tu els hi preguntaves per què, et deien, és que en l'Alcorà no surt una dona conduint punyeta, ni un home tampoc.
0: Però, ni amb un mòbil, no?
1: Ni amb un mòbil, exacte. Bé, saps que hi ha mòbils que, no, que els dies de... el sabat pels jueus i els divendres pels musulmans no contesten. Hi ha mòbils que no funcionen. Tu pots comprar mòbils religiosos, sobretot a Israel. Els musulmans no són tan bojos amb això. Són molt del mòbil.
0: O sigui, que la xaria és una cosa que han retorçat
1: cada persona, cada dictador diu que és xaria el que ell vol, i en canvi el dictador del costat en dirà que és xaria una altra cosa. És una entelèquia
0: i tant.
1: Fa molt de mal.
0: Per cert, no sé si ja ha reconegut la cançó que està sonant de fons ara mateix. Aviam, pujant-se una miqueta,
1: no la sento.
0: Manel. I... què és?
1: Això és una cantant libanesa, cristiana, i aquesta cançó és un himne a la ciutat de Jerusalem, i hi ha un tros que diu el nen i la mare a la cova, i tots cap al cel, i tot el que tu vulguis. És una cantant molt famosa, es diu Fairuz.
0: I la cançó es diu...
1: El Kut, suposo. No ho
0: sí,
1: sé.
0: És el nom com si diguéssim...
1: És el nom àrab de Jerusalem.
0: És a Sarat el Madaen.
1: Bé, vale. Vol dir... No, Sarat, no.
0: No, és igual, no posaré jo
1: no,
0: ara.
1: No, espera't, ara no em surt. La meravella de les ciutats.
0: La flor de les ciutats.
1: La flor de les ciutats, ara. És Jerusalem. I aquesta dona canta cosa en àrab sempre. No sé si... vols que et digui, quan vaig estar a Jordània, una de les penes que tenia era que a vegades ens posaven... Jo anava sempre amb una professora belga, que ens van fer molt amigues. Ens posaven Fairuz o Julio Iglesias. Jo estava de Julio Iglesias fins al monyo.
0: Home, què?
1: Em prenien per turca i em posaven Julio Iglesias.
0: Mare de Déu, quin martiri. Va, escoltem una mica Fairuz.
1: Som molt pacient. Medina al-Quds taraja al

0: Dolors. Dolors, ara que està sonant una cançó que parla de Jerusalem, clar, jo no et puc deixar de preguntar-te per com veus tot el que està passant amb Israel-Palestina, que com sé que és molt important per tu la terminologia, aquesta seria la primera pregunta. Tu com li dius això que està passant? És un genocidi? És un conflicte armat?
1: No tinc cap dubte que és un genocidi. Un gran genocidi. Bueno, no hi ha grans ni petits. És un genocidi, n'hi ha prou amb genocidi. El problema és que no li veig solució. Perquè és complicadíssim, complicadíssim. A veure, una de les persones que més entén d'aquest món és un barceloní que ha viscut molts anys a Beirut, a Tomàs Alcoverro.
0: I tant.
1: Quan ha anat a TV3, de seguida que va començar a parlar d'aquest problema, vaig contar-ho. Va dir 10 o 12 vegades, és un problema complex. Jo penso, si l'Alcoverro no ho sap, que ell és periodista, jo no sóc periodista ni política. Jo sóc medievalista, en tot cas. I filòloga, però és complicat no veig solució. Tant de bo m'estigui equivocat.
0: Quan parlem de solució, volem dir com un final, dintre de tot, feliç. Però com creus que acabarà això, aquesta animalada?
1: Malament. Se va
0: empitjorar. Sí, malament ja va, sí.
1: Va malament i jo crec que empitjora. Empitjora, perquè avui he llegit que el Netanyahu aquest dels nassos, bueno, més aviat té orelles. Perdó, és que jo no puc evitar-ho.
0: Encara rebrem tu i jo, Dolors,
1: encara
0: aquí.
1: Encara rebrem jo. No, jo ja estic acostumada. Ha dit que hi hauria un tribunal especial per jutjar aquest 9 d'octubre, va ser el 10 d'octubre, el gran atac de Hamas a Israel, en els uns kibbutz, hi ha una rave.
0: Bé, el Festival per la Pau, que justament
1: aquest.
0: El van posar al costat de Gaza, que no sé si era el millor lloc on posar un Festival per la Pau, bueno, però endavant.
1: Els que governen fan moltes bestieses. Tant de bo tinguessin més seny tots plegats. Jo no hi veig solució. La solució teòrica és un estat palestí i un estat israelià. Això no hi ha dubte. Ara, qui ho accepta?
0: Que tu que has estudiat a fons la religió, les religions...
1: Com... Això sí, la política no.
0: Com et portes amb les religions?
1: Les porto... A
0: nivell personal, tu hi creus,
1: no
0: hi creus?
1: No, jo m'he guanyat la vida sempre, gràcies a Déu, estic encantada. Estic encantada. Ha sigut el meu mitjà de vida, la religió. I com que no hi crec...
0: No hi creus.
1: Puc, home, com es diu ara? No sóc creient. Com que no sóc creient, les puc mirar, les tres que conec. Jo només en conec tres, eh? Cristianisme, judaïsme, islam. No sé res de taoisme ni de més lluny. Però com que no hi crec, puc analitzar-ho, crec, bé, i no em molesta parlar-ne, no em fa res. Mai m'han criticat cap musulmà, ni cap cristià i... Cap, no sé, algun jueu poder ser.
0: Algun jueu poder ser que t'ha...
1: Sí, perquè a vegades venien alguns a Barcelona a estudiar i no s'havien enterat que Barcelona es parlava català i jo feia les classes en català i llavors ells estan més acostumats a manar. El moro, que ho dic amb coneixement de causa, està més acostumat a aguantar. El jueu va trepitjant fort.
0: Doncs, Dolors, estem arribant al final del teu llapis de memòria. I ara hauries de triar amb quina cançó vols que tanquem. Et donaré dues opcions. Podem acabar amb Pensaments, de Frederic Mompou i Raimon, i també podem acabar amb Alfonsina i el mar.
1: També m'agraden totes.
0: Has vist quin debat, eh? Ara?
1: Un debat. M'és igual.
0: No, pren partit. Has de prendre partit, és el teu llapis
1: doncs,
0: de memòria.
1: Doncs Pensament. Perquè doncs, el senyor Mompou era el senyor Mompou.
0: Doncs, mira, abans de posar-la, el senyor Mompou, aquí el coneixem molt bé.
1: Perdona,
0: perquè...
1: és que he dit Mompou perquè pensava que moltes vegades a ràdios castellanes li diuen Mompou.
0: A Frederic Mompou?
1: Sí, li diuen Mompou. I ara jo pensant t'ho he dit Mompou.
0: Aquí el coneixem molt bé perquè la sintonia d'aquesta casa, aviam si la podem sentir,
1: sí, Manel,
0: la sintonia un moment.
1: Sí, sí, sí.
0: Això és de Frederic
1: Mompou. Sí, senyor, sí, senyor.
0: Doncs
1: acabarem
0: amb Pensaments, que és, com diuen els joves, un featuring que fan el
1: Molt bé.
0: El Raimon.
1: I en Raimon la treu molt bé. La treu moltes de bé, eh?
0: Dolors Bramont, ha sigut,
1: un plaer
0: conèixer-te a través de les teves cançons. Quantes coses ens has deixat allà, que ara tots hem de deduir. Què ha dit aquí? Què volia dir amb això? Què volia? Està
1: home,
0: molt bé.
1: Parlo bastant clar.
0: Sí, i algunes dius, no diré més, però això t'ho he deixat. Ha sigut un plaer.
1: Igualment. No m'ho he passat gens malament.
0: Mira.
1: A veure, això dius que m'ho envio.
0: Ara t'ho enviaré. Un moment, que deixa'm que doni les ganes. Ai, les gràcies a l'Amparo Pérez, a la producció, al Manel Sainz, a la tècnica, a l'Oriol Vila, a la web.
1: S'ho ha passat molt bé, aquell d'allà.
0: Sí, déu-n'hi-do. S'ho ha passat tot bé. I res, que ens retrobem demà a les 3 de tarda per connectar Llavis de Mòria d'un nou convidat. Que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestro...
1: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
2: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
3: Formació professional. Estudis que no sols et preparen per encaixar en un únic perfil. A Ilerna, amb el 90% d'ocupabilitat dels nostres cicles, encaixes en la vida real. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
4: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
7: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
6: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge a dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser a Lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
5: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Avui, al balcó, què en pensa Antoni Bassas del que està fent Florentino Pérez? I després, la nostra historiadora Irene Cordón ens ho explica tot sobre l'antiga ciutat de Cartago.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Mireu, del Sopa de Cabra, tota una generació, creiem saber-ho tot. Els hem seguit, cantat, ballat, traspassat als nostres fills, i ara ens arriba l'oportunitat de fer un repàs molt, molt íntim per la seva trajectòria a través d'un documental que dimarts que ve estrena a TV3.
1: Sí, que repassa tota la trajectòria i que té curiositats dels inicis. Mireu, això és l'any 1989.
2: Què us dediqueu a part de la música? Podeu viure en aquests moments de tots els bolos, entre cometes, que heu fet aquest estiu? No podeu viure.
3: Jo no.
4: Jo he pagat els deutes aquest estiu.
2: Què feu ja més a part de la música? Amb què us guanyeu la vida, diguéssim?
3: Per exemple,
5: en Pep és
3: lampista a hores, a ratos lliures. Jo, no sé, no? Aspiro a ser actor i estic estudiant teatre.
2: Això és bonic.
3: Peliculilles.
1: Aquí estan amb en Miki Moto, que aleshores no sabia els noms d'un grup que encara era desconegut per la majoria. El documental, però, també furga en etapes dures, com quan la banda, pionera del rock català, decideix cantar en castellà. I els passen coses com aquesta en ple concert.
6: I en un moment donat vaig veure que deixava de sonar el baix.
7: Me cago en tu puta madre! Pareu un moment!
8: Em van fotre una pedrada. I me'n vaig anar al concert. A mig concert vaig plegar, vaig anar al camerino.
1: Aquí el Cuco explicava com li havien tirat una pedra enmig d'un concert. Aquesta etapa, amb això del castellà, la Sopa de Lanuts va desembocar en aquells que expliquen com una travessa del desert, la primera de moltes.
0: De fet, si ara haguéssim d'explicar a un nen, o un extraterrestre, si voleu, qui són els Sopa de Cabra, tindríem tants capítols d'aquest conte èpic, perquè ho és, perquè té molt d'èpic, que la veritat és que no sabríem per on començar. Gerard Quintana, cantant, lletrista del Sopa, com estàs?
9: Bé, aquí escoltant la nostra història, amb la vostra veu.
0: Gran història que ha recollit en Jordi Call, director del documental Sopa de Cabra, Tornem Enrere, produït per la Manchester. Com estàs, Jordi?
10: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Jo ara ho deia, com va ser el procés d'endreçar tant material quan hi ha tant per explicar? Perquè nosaltres ens les hem vistes avui per intentar no fer spoilers, per endreçar i per triar, perquè és que és molta teca.
10: Bueno, aquest és el nostre ofici, es tracta d'això, es tracta de... El que passa que tenen una història molt rica, amb molts moments, molts canvis, molts alts i baixos, i, bueno, una història... És un caramel per un documentalista, la veritat.
0: Documentalista fan?
9: No has fet de fan.
10: No, aquí no he fet de fan. No.
0: Però ho ets? Perquè a vegades un s'ha de dissociar.
10: He de dir que amb 18 anys vaig passar per una botiga de discos que hi havia al carrer Diputació, que es deia Discos La Pera, i vaig veure el seu primer disc, el de l'Espiral, i me'l vaig comprar, i aquell primer disc m'encantava. O sigui, sí, he sigut fan. Però ara, el 2026, no els veig amb ulls de fan.
0: Tu has tingut claríssim, has dit, no ha fet de fan. Tu l'has vist, Gerard,
9: sí,
0: què t'ha semblat?
9: Sí, l'he vist una vegada. Abans d'ahir vaig pensar, abans d'anar a fer entrevistes, torno a veure, i no vaig poder superar els 5 minuts.
0: Va, home, va.
9: No, perquè em remou moltes coses. Vaig
0: pensar... No l'has vist sencer?
9: Sí, l'he vist una vegada.
0: Va, i no l'has pogut tornar a veure sencer?
9: No l'he tornat a veure i he pensat, ja ho veuré el dia de l'estrena, o de la preestrena, que fem el dilluns 18 a la Sala Fenòmena, i després, si cal, ho veuré quan el passin per la tele. Però remou moltes coses, és cert. Van fer, penso, una gran feina, i de fet recordo quan em vas trucar i em vas dir, hem aconseguit un muntatge de dues hores i mitja, em sembla.
0: Que en tenies 6, gravada, 8, 10.
10: Donava per una sèrie. Sí. És una cosa que vam arribar a contemplar, sí? De fer una sèrie, una minissèrie, vaja.
9: De fet, era la idea que vaig insistir al començament, i me'n recordo durant la projecció del documental sobre Carles Sabater que vas fer, en la qual jo participava, i li vaig dir al David Bassa, això ha de ser una sèrie. I em va mirar com dient, aquest boig que diu, no? Però perquè penso que hi ha molts elements com per poder desgranar tot allò. I sí, finalment, bueno, ha quedat en aquest muntatge de 80 i tants minuts, no?
10: Déu-n'hi-do, vull dir, és un llargmetratge.
9: Sí, I de fet va haver-hi una proposta després de fer una sèrie de 3 capítols, no? O de fer-ho també, però ja no era possible,
0: bueno,
9: ni per tant, ni per pressupost.
10: Coses que passen en les produccions de televisives, que Bueno, en aquest cas he de dir que va ser molt més llarg del que estava previst inicialment.
0: I una de les coses que trobo fortes d'aquest documental és que tinc la sensació, Gerard, que us dieu coses a través de la pantalla que no us heu dit mai.
9: Aquesta és la sorpresa. A més, com que el Jordi va organitzar les entrevistes, diguéssim, per separat, clar, cadascú parla amb aquella confiança i sense la presència dels altres. Aleshores, bé, en el documental vas descobrint coses, i vas descobrint coses en alguns moments que et sorprenen. Per això et dic que et remou, no?, en certa forma, que ens remou a nosaltres mateixos. Sí, és un exercici d'honestedat, penso, de sinceritat, perquè no diem res que no pensem cap de nosaltres, i també d'encaixar això, no? Avui li deien a en Josep, em vaig pensar molts anys que em tenies mania, no? Fins que vaig descobrir que la teva circumstància, no?
0: Això ha passat avui?
9: Sí, per exemple. Aleshores ella em deia, home, algun moment, no? Però sí, és relativament també fa poc que hem sabut de la seva circumstància i de com patia ell la seva pròpia, bueno, condició en aquest sentit.
0: Just fa un any va dir en Josep Tió que l'havien diagnosticat d'espectre autista.
9: Sí, el que passa que ja fa més, una mica més de temps. Quan preparàvem la gira de 30 anys del Ben Endins, que això deu ser, no sé, fa 4 anys, una cosa així, ja hi va haver dificultats en alguna manera, d'alguna manera, no?, a l'hora d'encarar el projecte, no? Jo dic, hòstia, això no és una... Jo no vull ser militar, no? Saps? Una disciplina, una exigència, una... I parlant, però vaig dir, no sé si val la pena que comencem aquesta gira, si ha de ser així, sincerament, això no surt al docu, però sí que és un extra.
10: Moltes coses que no surten.
0: Moltes coses que no hi ha abans, ja m'estic veient.
9: I al final ell em va dir, diu, el que ho passa pitjor sóc jo amb mi mateix, no? I després d'aquí vam començar, i de fet va anar també en aquell moment a un neuròleg que ell coneixia, el doctor Jubert, també pel tema dels tinnitus, que tenia problemes de sorolls a les orelles, i allà vam començar a comprendre que hi havia coses en les que ens podíem ajudar més que enfrontar-nos, no?
0: Que important entendre. Sí. És que en el fons és un alleujament. Quan ell ho sap i quan vosaltres ho sabeu i fins i tot dieu, ara ens quadren coses, per exemple, que no sou amics. És que a mi això m'impacta, perquè penso... Cada un té una definició molt especial d'amics. Jo per mi sí que sou amics, perquè sou capaços de pujar i quan algú puja a l'escenari i les coses flueixen com flueixen, és que hi ha d'haver amistat. Però vosaltres ho teniu una definició molt estricta o costa molt d'entendre que no sou amics. I ho dieu.
9: Jo la meva teoria és que som... O sigui, som una família, i la família no necessàriament ets amic de la família, tu no tries els teus germans ni els teus pares, et trobes en una circumstància en la que convius. Aleshores no dius, la meva mare és amiga meva, o el meu germà és amic meu, és el meu germà, és el meu pare, és la meva mare, per exemple, no?, en aquest cas. I amb nosaltres, clar, els 15 primers anys van ser d'una convivència intensíssima. Vull dir, i ho dèiem de vegades, no? Estem més junts nosaltres que amb les nostres parelles o com la nostra família, pròpiament dit, no? I això crea una forma d'estar que no és precisament la d'amics. Després, quan t'atures, no et dediques a trucar-te per anar-te'n de festa junts.
0: És que això ho dieu, no sortiu mai por ahí, sols.
9: Però...
0: El Jordi fa una mica, diu, no, vaig a posar a fer, no direm, una tasca domèstica.
9: Però jo no surto amb la meva germana de festa, tampoc.
0: Clar.
9: Són molt diferents.
0: Són família, Jordi. Tu et sembla encertada aquesta definició
10: d'en
0: Gerard?
10: És que jo crec que quan ells s'ajunten per crear la banda, als anys 80, la manera de relacionar-se dels joves... sobretot del lloc d'on venien ells, del carrer dels Torrats, de l'Esquad,
0: d'un lloc que ocupa on feien...
10: Jo crec que era una manera de relacionar-se molt diferent al com concebem l'amistat avui en dia. Clar. O fins i tot com concebem les relacions entre els joves. I clar, si tu agafes la manera com ells vivien el dia a dia i ho traspasses avui en dia, pues, potser no... no coincideix amb la definició d'amistat.
0: Jo no sabia d'aquesta etapa, ara que ja no vas a parar, que en Gerard era l'últim que va entrar a la banda. Una mica ja estaven tots, no? I el bateria, en Cuco...
9: Sí, jo sempre he pensat que pensaven que no necessitaven un cantant.
0: No, però hi ha un moment que diuen...
9: A mi em van demanar lletres, jo crec que pensaven que les podien cantar ells, els guitarristes.
0: Però a més, et demanen, canta l'Empordà, aviam què tal. Van així, sí, és que és molt bèstia.
9: Sí, clar, perquè...
0: I se't queden.
9: En Josep em va passar una cinta de casset perquè hi fes unes lletres. I jo vaig tornar al cap d'una setmana, jo estava aquí a Barcelona estudiant a l'Institut del Teatre, vaig tornar al cap d'una setmana, no sé si era Dols o Fes la maleta, una de les dues, i jo vaig de la ciutat. I vaig anar al local i... Però m'has canviat aquest fraseig, això, altre. Dic, mira, espera que ho canto, no? I vaig cantar i... En saps alguna altra? Dic, l'Empordà? Perquè l'Empordà la va escriure el Jaume Rufí, sí, que era el meu company de pupitre o institut.
0: Sí.
9: Aleshores, per mi, tot allò era part de mi, també, no? De fet, ho dic més d'una vegada, referents, he tingut el Dylan, molts altres, fins al Brel, no? I el Jaume Rufí, segurament. I allà va ser la prova, i la meva prova per quedar-me va ser l'Empordà.
0: Una de les sorpreses, també, preparant amb en Guillem... Hi ha una frase que dieu, és el món... Vosaltres dèieu, això no va enlloc, estem fent concerts, éreu molt joves, ningú us feia massa cas, fins que proveu amb les maquetes. La maqueta...
1: Salva el grup, és el que diuen.
0: Salva el grup. I què saps tu de les maquetes, Guillem?
1: Clar, jo he hagut de reconèixer el desconeixement de què era una maqueta. Clar, la meva generació no ha arribat una maqueta. I vaig veure el docu i diu, les maquetes ens han salvat. Dic, què són les maquetes, Anna?
9: Clar, què és la maqueta?
0: Què són les maquetes, Gerard, per qui ens estigui escoltant? Per nosaltres ho tenim claríssim, però...
9: Sí, no és algú que sigui bonic o bonica, no. Una maqueta és una cinta de casset, generalment era, en la qual, doncs, bé, feies la prova per després...

0: i la vam gravar a Pals, en una carnisseria, a la part de darrere de la botiga del carnisser, que tocàvem una orquestra els caps de setmana, i la vam gravant allà.
1: Amb el Terra Sangonós.
0: No, el Terra Sangonós era l'altra part, però, bueno, gairebé, eh? I després, doncs, allò vam deixar amb quatre bars i va volar. I quan vam anar a fer aquell concert a Santa Coloma de Farners, ens vam trobar un pavelló ple de gent que cantava i se sabia les lletres. I ens vam mirar i ens vam dir, ara no podem deixar això. I això era l'any 88.
1: Quantes vegades, ara, això no puc deixar?
2: Això us passa moltes vegades. Jo, veient la trajectòria, que dieu, això se'n va a Norris, ara, anem a fer un concert de comiat, i ompliu, vull dir... La sensació que heu tingut molts alts i baixos, però que la gent sempre us ha esperat, sempre ha estat allà amb vosaltres.
0: Sí, som aquí gràcies a la gent, això està clar. I a l'hora d'encarar el documental, recordo quan vam començar a parlar també amb l'Alba de Manchester, era allò de... Jo els hi deia, no volem fer un documental, un public reportatge dels grans moments, del sopa. El que ens agradaria era fer... doncs el retrat dels moments en els que hem hagut de tirar endavant, en els que el més fàcil era dir deixem-ho, no? Aquella punt de superació, no? I sí, de fet, alguns dels títols que vam dir així en primer d'allò, abans de començar ni a treballar, era per fer-nos la idea, era de derrota en derrota o de fracàs en fracàs.
1: És que és així, Jordi Call. Ara tu ho deies al vendre el documental, són alts i baixos. Els baixos estan molt ben explicats, que és que potser el que desconeix més el fan.
3: És que jo crec que quan expliques aquests moments difícils de la banda... crec que hi ha un error quan de moltes bandes de pensar, de moltes bandes i de moltes històries, també històries de futbolistes, no? De pensar, no, és que no, només m'entendran si venc els meus grans èxits. I jo crec que és al revés. O sigui, crec que realment quan empatitzes molt més i amb algú és quan entens els moments difícils com els ha viscut, no? I aquí jo crec que una de les coses que veurà la gent, els espectadors que vegin el documental, és com se n'han sortit d'aquests moments difícils. I com els han viscut. I a més, jo crec que ells han sigut molt generosos explicant la realitat amb totes les espines del món, no?
1: Clar, jo vull saber com en Gerard Quintana, quan veu el documental aquesta primera vegada, la segona, aquí no vas arribar, si només vas veure 5 minuts, aquell moment en què tu, Jordi Call, has triat un tall de la Pilar Rahola, aquest és un dels capítols més foscos de la vostra trajectòria, havíeu decidit cantar en castellà, i us cau les 7 plagues d'Egipte, i una d'elles.
4: Van posar-se nerviosets i es van enfadar una mica, i aleshores a mi em va semblar que van pixar una mica fora de test. És a dir, no passava res. Escolta, si la gent em posava diners, fantàstic. Si hi havia qui deia que això és el món convergent, escolta, oblida-te'n, tu fas rock en català i no pertanys a ningú, ja ho sabem que no pertanys a ningú. Però van necessitar fer la postureta. No, és que nosaltres som lliures. Sí, home, sí.
3: Aquí el Cuco té una frase que em sembla que defineix molt bé Sopa de Cabra i que podria ser un títol alternatiu, que és nosaltres som Sopa de Cabra i que us donguin pel cul.
0: A tots.
3: Jo crec que aquest era l'esperit seu, no? És igual, que pot estar tothom en contra nostra, però nosaltres volem anar cap aquí, anirem cap
1: aquí. Som roquers i volem obrir horitzons. Però sí, jo crec que tu, Gerard, pateixes de veritat, amb tot el que passa en aquell concert i la pedrada que posàvem abans. Tu allà, no sé com ho tens arxivat a la memòria, en quin espai, si en el de una mica dolorós, molt dolorós, o vull oblidar-ho.
0: Jo hi ha moments que he pensat tant de bo no ho haguéssim fet, per exemple, aquell concert, no? Però és perquè jo faig música no per ser ric, ni famós, ni punyetes d'aquestes, ni ho fèiem, sinó perquè ens creiem l'esperit i d'alguna manera l'esperit de tota aquella música que venia dels 60s, dels començaments dels 70s, que representava una revolució juvenil amb la qual ens emmirallàvem i ens sentíem doncs forts per enfrontar-nos a tots i per canviar les coses. I de sobte, jo sempre me'n recordava i citava en aquella època, me'n recordo una frase del Marley que deia, si li demanes un favor a un polític se'l voldrà cobrar 100 vegades, no? I havíem construït un camí fins al 91 en el qual no vam necessitar ningú, sobretot veníem de comarques, era multitudinari, ens vam créixer a través de les ràdios municipals, sobretot, no?

0: era algo molt d'arrel, no?, amb la gent. I de sobte vam arribar aquí a Barcelona i ens van posar allò de Generalitat de Catalunya presenta oficines, ressons, i va ser una cosa que van fer els manejaments en aquell moment, almenys el nostre, d'esquenes a nosaltres, i jo vaig reaccionar, però amb tot el volcà que tinc a dintre...
1: No em vull agenollar davant de Jordi Pujol.
0: Exactament, sí, aquesta era la cosa.
1: Jo no recordava, i flipat, i dic... I a més, amb tu dient això, vaig reaccionar...
0: Sí, sí, sí, amb molta, molta mala hòstia. De fet, tot va venir de que ens vam negar a anar a una fotografia que s'havia de fer davant del Sant Jordi pel diari Avui en aquell moment, amb tots els grups, i en aquell moment, aquell matí, vam veure els diaris, vam veure la notícia, vam veure el conseller, vam veure... No hi havia cap música a la notícia.
1: Era el concert, recordem, amb Sant Traït,
0: sí, sí,
1: amb
0: Sau i els Pets. I era com un projecte institucional, no? I vam dir, però què collons és això? Doncs no anem a la foto, saps? D'entrada, no volem participar d'aquesta història, ja veurem si toquem. I allà es va despertar tota una reacció que jo aquell dia me'n vaig anar al cinema.
1: Mira, jo no l'ha fet l'espoiler, ho anava a dir, però dic, a mi m'ha flipat això.
0: No diré la pel·lícula que vaig a veure.
2: Jo he de dir una cosa, que quan...
1: Abans d'aquest concert, se'n va al cinema.
2: Sabent tot això, vaig tenir accés a l'arxiu del concert dels quatre grups que hi havia, el concert sencer de Sopa, que finalment no es va veure sencer, es va veure només una part del concert.
0: Exacte.
2: En el muntatge final que es va fer per la televisió. I realment em vaig quedar sorprès de l'energia que hi havia allà d'aquell escenari i de l'energia que hi havia al públic. O sigui, jo crec que és un dels millors concerts que he vist de Sopa, suposo que per la ràbia que duien a dins.
1: Només faig que pensar que a l'època aquesta no hi havia mòbils. Tu t'imagines que hagués estat tota aquella etapa que vosaltres poseu portades de diaris, però tot això amb les xarxes socials, tremendo.
0: Uau, hauria sigut, sí, bestial. Bé, també el fet que en aquell moment no hi hagués xarxes i que durant tots aquells, bueno, tota una quasi la meitat de l'existència de Sopa, no?, no hi hagués aquest tipus de relacions humanes a través de les xarxes, ni aquest safreig que hi ha ara a través de les xarxes, penso que fa que molta gent que podrà veure el documental es pugui sorprendre, perquè s'han fet moltes idees de nosaltres o de les nostres decisions, com si a vegades fóssim fruit d'una estratègia de màrqueting, però no, sempre hem fet el que ens passava, o sigui, no hi havia cap pla premeditat. Sempre hem tirat endavant i hem pres les decisions en funció d'algú molt cert que ens succeïa, no? D'una entelèquia o d'un pla mestre que teníem per fer, doncs ara anunciarem l'última gira i farem un... No, és això. En aquest moment ens estaven passant moltes coses i només ens quedava...
1: Que us colpien profundament, no?
2: No, en dono fe, i jo diria que encara avui en dia encara els hi passa.
0: Sí.
1: Que us passa de tot.
2: És molt difícil, sí. Quan vam començar a fer el documental, de pensar o d'intentar imaginar què veuríem durant les gravacions, perquè tot era molt canviant.
0: Sí, sí, és així.
1: I insisteixo en la generositat. Jo imagino que vau tenir una conversa, hi ha el capítol amorós, la nòvia de sempre, d'en Gerard, que marca també moltes lletres.
0: Això va ser una decisió del... O sigui, jo això ho vaig saber després. De fet, ella em va escriure i em va dir, m'han trucat del documental per participar.
1: Estem parlant de la Glòria, sí, que va ser la nòvia d'en Gerard Quintana. Era la nòvia del Sopa de Cabra,
0: sí.
1: Exacte. I surt en el documental. I penso que hi ha generositat per part teva, Gerard.
0: I per part seva,
1: bona
0: també.
1: Idea. I per part de la Glòria, a qui conec, li envio una abraçada. Sí.
0: Absolutament. Per mi va ser una sorpresa. Vull dir que jo no sabia la gent que estaven decidint ells que participarien al documental. No ha sigut un... O sigui, tingut absolutament...
2: No ens han fiscalitzat.
0: Llibertat.
1: Aquí anava.
0: I, de fet, un documental ja és això, no? Vull dir que és una mirada molt personal de la persona que
2: sí,
0: ho fa. Té més a veure amb el cinema que amb el periodisme. L'altre seria un reportatge.
2: Totalment. Jo penso que en el cas de la Glòria no és una mirada de safareig, jo crec,
0: no.
2: De cotilleo. És una mirada de pensar que era una persona que ha sigut important en la història de la banda.
1: Però a més una reflexió sobre la fama, sobre l'èxit,
0: sí.
1: Sobre tot el que significa...
2: Absolutament.
1: Ser tan famós. Ser un cavall salvatge, deixa'm-ho dir.
0: Sí, jo em pensava que era un drac i només era un cavall salvatge.
1: Això ho entendreu els que... No he fet spoiler, no?
2: No.
1: Estava preocupada jo, Jordi.
0: No, però sense la Glòria, clar, no hi hauria Si et quedes amb mi,
2: no,
0: ni
2: i...
0: Nits de Glòria, ni Glòries
1: que...
0: de Sitges, ni tantes.
1: Mira, hi ha
0: cançons.
1: Una cosa que dius molt bonica amb Camins, que dius, no sé per què ens feu entrevistes si està totes les cançons,
0: sí.
1: I és cert.
0: Sí.
1: I això
0: sí,
1: ho sabem els que us hem escoltat, i dius, si aquí està tot.
0: Algunes estan més encriptades, i sempre, el 99% diria jo, cada cançó és fruit d'algú viscut i d'una vivència d'aquelles que et deixen petja, i algunes s'entenen més explícitament i altres menys. Però sí, jo crec que no, només caldria escoltar les cançons per saber.
1: Com encareu ara la gira? Hi haurà bronca després dels concerts, o ja heu decidit que no hi ha bronques després? No es parla del concert i punt.
0: No ho sé. Bueno, aquí vam arribar a aquesta conclusió després de temps, perquè hi havia bronca cada concert, després de cada concert durant un temps.
2: Això és rock and roll, també.
0: Això és rock and roll, també.
1: Jordi, aniràs o no divendres a Ras Matàs?
2: I tant. Sí, sí, moltes ganes. A més, és un espai, el Ras Matàs, antic Celeste, que forma part de la història de la banda, i em ve molt de gust veure'ls ells allà, a aquest espai.
0: Això és fruit d'una reflexió de gairebé un any, on començaríem la gira.
1: Mira,
0: que ho podíem haver fet a altres espais, que sé, dèiem el Sant Jordi, que també hi hem tocat diverses vegades.
1: I que no us creieu, clar, quan vau tocar altres vegades. Ens han quedat tants temes que, veus, de la sèrie a mi em semblava bona idea. Ja t'ho pensaràs, amb tot aquest material. Hagués estat bé, de moment.
0: No destrueixis el material, de moment.
1: No destrueixis. TV3, aquest documental Torna Enrere de la Manchester, que ha dirigit en Jordi Call, gran documentalista, que ja ho has demostrat en aquest tipus de documentals. Moltes gràcies per aquest documental, per
2: ser
1: avui al balcó, Gerard Quintana. Un plaer que hagis estat avui. Fes una abraçada en Josep Tió.
0: De part vostra.
1: A tots.
0: I bé, el 15, el 15 i el 16 no podeu ser amb nosaltres perquè està ple el Ras Matàs, la sala més emblemàtica amb la que segurament, i el que significa en la nostra trajectòria, però hi ha més concerts, i si el 19 voleu veure també aquest Tornar Enrere, aquest documental, i si no, podreu veure la carta.
1: Ja veuràs quan vegin el documental les ganes que tindran d'anar-hi. Gràcies, molta sort i encerts.
0: A vosaltres.
1: Abraçades.
0: Gràcies.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan Bofill, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Pendents del Parlament, continua la compareixença extraordinària de la consellera d'Interior i el major dels Mossos. S'han disculpat tots dos per les infiltracions de dues agents en assemblees sindicals de professors. La consellera ha anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi. Seguint aquesta compareixença, hi ha l'Andrea Villari. Andrea, explica'ns.
3: Sí, la consellera Núria Parlon ha assumit les crítiques sobre les infiltracions. Un error greu, diu.
4: Un fet desafortunat per una decisió i una maniobra operativa mal plantejada.
3: I afegeix que és fruit de la inèrcia operativa, per això ha demanat perdó.
4: No és una decisió de caràcter polític, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
3: Tant ella com el director de la policia, Josep Lluís Trapero, han anunciat canvis interns per evitar que això es repeteixi o almenys requereixi autorització.
5: Treballarem per garantir més filtres en aquestes decisions.
3: Perquè un cop revisat, admeten que la infiltració
5: no era oportuna o necessària.
3: L'oposició però ho veu insuficient i demana depurar responsabilitats.
2: Dèiem que aquesta compareixença segueix aquesta hora al Parlament. És el so en directe ara amb la consellera d'Interior.
4: La propera vegada es farà millor i aquí pau i aquí glòria. No hem fet això. Hem dit, hi ha hagut un error amb l'operativa, no malintencionat, però que és un error. I té una gravetat que ja s'ha expressat en el conjunt de les seves intervencions. I davant d'això, nosaltres què fem? Prendre mesures, falcar millor, en aquest cas, i ordenar els que ho han de fer des de l'operativa, perquè és important diferenciar-ho, això. Un conseller al qual li tinc molt apreci i estima va dir una vegada: no permetré que hi hagi ingerències polítiques en l'operativa policial, però tampoc ingerències policials en les decisions polítiques. I també va dir que les tasques operatives i de policia judicial han de funcionar amb l'autonomia que mereixen. Nosaltres el que fem és justament això, respectar que les tasques operatives de la policia, també quan funciona com a policia judicial, per això jo he dit, Pellicer, que hi ha coses que afecten a la feina de la policia que la consellera no ha de conèixer, no em referia jo a dir que facin el que vulguin, no era això. I si s'ha interpretat així, ho explico ara perquè quedi clar.
2: Doncs aquesta és la consellera d'Interior ara mateix, encara en aquesta compareixença des del Parlament, en què s'han demanat disculpes per aquesta infiltració de dues agents en una assemblea de docents. La majoria de partits de l'oposició ho han criticat, també els sindicats USTEC i CGT consideren insuficients aquestes explicacions i aquestes disculpes, asseguren que no n'hi ha prou i que no es tracta d'un error, sinó d'una decisió, consideren aquests sindicats, conscient, que ha de derivar en dimissions. Yolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
6: Podem estar segurs que la informació sostreta no s'utilitzarà per intentar tenir una posició d'avantatge en la negociació? Ens preguntem, per altra banda, si els Mossos a les escoles s'han posat per la conflictivitat als centres o per controlar els mestres.
7: No volem una disculpa. Som adultes, no estem en un pati d'escola i el que volem és que s'assumeixin responsabilitats i la garantia de que aquests fets no tornaran a passar.
2: I avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estat escridassat en un acte de l'Acadèmia de la Guàrdia Civil a Baeza, Jaén, quan han recordat els agents que van morir la setmana passada a Huelva mentre perseguien una narcollanxa.
8: Mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos. Entiendo.
2: Això ha passat. Després, Marlaska ha dit que comprèn el seu dolor i la ràbia.
8: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la ràbia.
2: Fons de Moncloa asseguren que l'absència del ministre al funeral dels dos guàrdies civils aquest cap de setmana va ser un error. Ell era a Canàries gestionant la crisi de l'antivirus, però admeten des del govern de Pedro Sánchez que hauria d'haver estat en aquell enterrament. I atenció, perquè a França, a prop de la costa de Bordeus, hi ha un altre creuer amb 1.700 persones confinades per un brot de gastroenteritis desconegut. S'investiga una possible intoxicació alimentària que està afectant ja com a mínim 80 passatgers. Ha mort un home de 90 anys. Les autoritats franceses sanitàries asseguren que això no té res a veure amb l'antivirus, però hi ha aquest creuer amb 1.700 persones confinades. I a l'Audiència Nacional, demà a aquesta hora, molt probablement ja haurà quedat vist per sentència el judici a la família Pujol, més de mig any després que comencés. Avui, al·legat final dels advocats de la defensa, com el del principal acusat, el primogènit Cristóbal Martell, que és el seu advocat, carregava així contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que diu l'acusen sense tenir proves.
9: Uno espera columna pruebas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas.
2: I els Mossos han trobat 12 fusells Kalashnikov a l'interior d'un Porsche aturat a la P7, a l'altura de Figueres. Els ocupants del vehicle han fugit de matinada direcció Barcelona amb un altre vehicle i encara no se'ls ha localitzat. Ràdio Girona, Carles Couso.
10: La policia catalana els busca des de les 2 de la matinada i, segons ens expliquen fons dels Mossos, una patrulla a aquesta hora ha detectat moviments sospitosos en una àrea de servei i, quan s'hi han apropat, els homes han abandonat un Porsche Cayenne a la carretera i han fugit amb un altre vehicle en direcció sud. Sabem que venien de França. A l'interior del cotxe, els agents han trobat 12 fusells de sal i ara, mentre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos intenta localitzar els fugitius, la policia científica està comprovant l'estat d'aquestes armes. A Catalunya fa temps que els Mossos reconeixen que els preocupa la presència creixent d'armes de foc vinculades, sobretot, al tràfic de drogues.
2: I a un mes pel nou Festival Sónar hem conegut la programació completa, també els horaris exactes per dies i escenaris d'aquesta 33a edició del festival. Caps de cartell, els principals, els britànics de Prodigy, també les DJs del moment, Charlotte DeWitte o Emily Lenz, i el raper londinenc Skepta. I atenció, perquè hi haurà un home que es diu Speedy J, britànic, que estarà en un escenari 360 en què anirà combinant artistes durant tot el festival. Speedy J, que sona així. Això ja és pels més atrevits.
1: Amb bufill, ja.
2: Del 18 al 20 de juny, la primera edició que es farà íntegrament a la Fira de l'Hospitalet, sense edicions de dia i de nit, i amb una nova direcció, perquè ja no hi ha els històrics fundadors del festival fa més de 30 anys.
11: Un sonar repensado, rediseñado, renovado, pero también fiel a su ADN. Diria un sonar más sonar que nunca.
2: És François Joisic, l'emprenedor belga, que agafa el relleu d'aquests tres socis que ja des de l'any passat es van desvincular de la direcció. Recordem aquell any marcat pel boicot que es va fer l'esdeveniment per ser propietat del fons pro-israelí KKR, i aquest any espera el Sónar superar els 160.000 assistents de l'any passat.
1: Escafant motors, doncs, pel Sónar. Ovalle, com estàs?
12: Molt bé, bona tarda.
1: Que avui tenim... Què t'hi jugues, Barça, amb Bermúdez i companyia?
12: 8:45.
1: Sé que tens ara, per això, la vista fixada en
12: l'Espanyol.
1: Espanyol.
12: Minut 32, camí del 33, té un córner a favor, està empatant a 0, una victòria avui seria mitja salvació. Més de mitja salvació, de
1: la
12: fet.
1: La salvació.
12: Sí, no, potser no seria encara matemàtic, però seria un pas de gegant i pràcticament certificar-ho. I, lògicament, estarem molt pendents del final d'aquest partit, de l'Espanyol Atlètic Club, perquè, per sort, el Barça no s'hi juga res.
1: Clar. No. Com és? Com s'enfoca el partit d'avui? Perquè avui estàs aquí al
12: doncs
1: meu costat.
12: Mira,
1: No estàs concentrat com altres vegades. Estàs aquí, relaxat...
12: Doncs mira, abans d'ahir va ser l'aniversari de Fermín, ahir va ser el de De Jong, i fixa't si és poc important el partit que s'han quedat a casa celebrant el seu aniversari. A dir, Hansi Flick, saps què? Que quedeu-vos allà, foteu-vos una mariscada i no vinc.
2: És com quan tu fas un balcó el dia 31 de desembre, que saps que et pots relaxar més. Saps que no un dia de cada dia.
1: I els rivals, que aprofitaran per colar algun golet.
12: L'Alavés és rival directe, no, directíssim de l'Espanyol en la lluita pel descens.
2: Mm. És que jo estic mirant fent el calendari, els números, de quins poden pujar, quins poden baixar, i és difícil fer-ho.
12: Mira, hi ha l'Espanyol, el Girona, l'Alavés, el Mallorca, el Sevilla, l'Elche... Mm. 6, el Levante 7, i hi ha algun que no està salvat matemàtic, tot i València, que ho té prou bé, però encara no està salvat matemàtic. I clar, l'Espanyol deia, escolta, a sobre que heu guanyat la Lliga, a sobre ara anireu al camp de l'Alavés, us deixareu guanyar i ens fotreu a nosaltres, no?
1: Clar.
12: I home, doncs el que ha de fer l'Espanyol és fer la feina, perquè
1: exacte.
12: Si no, saben que avui és un dia de... Campo i playa.
1: És veritat. Escolta, en Bermúdez seguirà fent de Florentino, com ha fet avui el que t'hi jugues. Jo estava
12: fent-me
1: el tàper i que se'm caien les llàgrimes.
12: És que crec que el GAC encara continua i podríem anar... Saps?
1: Pujant,
12: o sigui, pujant la regleta, el volum del so, i escoltaríem tot el dia Bermúdez. El que passa és que avui, a part, a les 9 de la nit, és a dir, en ple que t'hi jugues Barça,
1: hi ha una
12: entrevista del propi Florentino amb Pedrerol. Clar,
1: sí.
12: És que el GAC es fa sol.
1: Clar.
12: A Aleshores farem l'entrevista real i l'altra. I anirem fent...
2: Jo m'havia imaginat que hi era la primera entrevista com a pròxim candidat a les eleccions al Real Madrid.
12: Ja comença a ser, comença a ser això, no?
1: De fet, m'has fet aquesta broma, jo. Ja.
2: Com a debat.
12: Ara començarà a fer una gira pels mitjans afins. Clar. Comença per la Sexta i prou.
1: No, i l'ABC, sobretot, i sobretot a l'ABC.
12: I l'ABC.
1: Que avui ha perdut un subscriptor.
12: Compte
1: què dic.
12: És igual, m'ho guardo. Ja t'ho diré un dia d'aquests.
1: D'acord, disfruteu el que t'hi jugues. Feu-nos riure.
12: Fins ara.
1: Fins ara. Com estàs?
13: Molt bé, bona tarda.
1: Avui és d'aquells dies de sol d'hivern. He trobat que havia tornat l'hivern. És a dir, els que havien fet canvi d'armari avui s'han sentit malament.
13: I espera.
2: Jo va avisar el Carbó.
1: Ja ho vas dir.
2: Hasta el 40 de mayo no te quites el saio, sí. Va dir. Fins, en català, que no sé com és.
13: La recordes o no en català?
2: No.
13: És molt maca, també.
2: Com era?
13: Fins al 70 d'abril no et llevis un fil.
2: Ah, això
1: ho veus.
13: I n'he de buscar, l'altre hi llegia una per les xarxes en anglès, que venia a dir el mateix, però en anglès. És una dita molt coneguda, suposo, a latituds mitjanes, no? I és que és això. I la idea és que, a veure, els que us agrada la calor, veu tenir molt a l'abril, i tornareu a tenir premi, tot apunta que a partir de la setmana vinent, quan ja tindrem temperatures pròpies de finals de maig, que sol ser un final normalment ja calorós durant les tardes. Però abans, divendres, és probable que la cota de neu al Pirineu baixi fins als 1.300 metres. Encara hem de mirar aquests detalls, però és una cota molt baixa, sí. Res excepcional, la primavera ja té aquestes coses, però vaja, que encara venen uns quants dies en què la temperatura serà baixa, amb aquesta combinació que avui provocava més sensació de fred, tot i el sol, no? Amb aquest vent, que a més el que guanyarà més protagonisme. Atenció, sobretot a les comarques de Lleida, especialment al Pla de Lleida i l'Altiplà de la Segarra, i a totes les de Tarragona, ja que el mestral i el ponent aniran bufant a les immediates hores, però es reforçarà demà a la tarda quan assolirà cops màxims de 70-80 km per hora. A la resta de Catalunya no arribarà tan fort, però igualment es farà sentir a les comarques de Barcelona refrescant l'ambient. En un dia, el de demà, que serà assolellat en general, però encara amb alguns xàfecs. De fet, fins la mitjanit a les comarques de Girona, sobretot al Pirineu més oriental, cap al Ripollès, també a la Garrotxa, al nord de l'Empordà, i a les Guilleries fins la mitjanit encara alguns xàfecs, com les últimes hores, sense acumular grans quantitats d'aigua. Després de matinada, s'activaran els núvols a la Costa Brava. Des del nord fins al sud, xàfecs que ja podran ser més intensos, però afectant tan sols aquesta part de Catalunya. I demà, doncs, continuaria igual la situació, és a dir, a la gran part de Catalunya sol, amb aquest vent que hem dit, temperatures molt semblants a les d'avui, i a la tarda a les comarques de Girona, nou xàfecs i alguna tempesta que descarregarà amb intensitat.
1: Doncs gràcies, Carbó. Demà actualitzem.
13: Que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:39 d'aquest dimecres 13 de maig, que recordem que tenim doble programació, a partir de 8:45. Per SER Catalunya tenim el Kit i Jugues Barça, i per la SER tenim Carrusel Deportiu. Ara sí. Joan, què ha de sonar?
2: Alicia Keys.

0: Fa 25 anys, en concret al març de l'any 2001, Alicia Keys es feia famosa mundialment gràcies a aquesta poderosa veu i en concret al seu primer àlbum anomenat Songs in a Minor. De fet, aquesta cançó que estem escoltant és ella doncs, interpretant una de les cançons d'aquest àlbum, que és How Come You Don't Call Me. Aquell 2001, Alicia Keys tenia 20 anys, va passar de ser un adolescent que es va criar sola a Harlem a guanyar 5 premis Grammy, entre ells el de millor àlbum R&B i millor artista revelació.
1: Best new artist goes to Alicia Keys.
0: I ara, 25 anys després, el que està fent és celebrar l'aniversari, en concret, de la cançó que ho va canviar tot, que és aquesta, Falling. Era el single d'aquell àlbum i ara, com et dic, doncs una mica l'artista nord-americana està celebrant l'aniversari d'aquella cançó que tantes coses bones li va portar a la seva carrera. Avui escoltarem una de les reversions de les actuacions d'aquella cançó que ha fet, que és preciosa. L'ha fet a l'escenari del programa American Idol, que ha celebrat aquest cap de setmana la seva gran final.
2: Welcome back to the Idol stage, Alicia Keys.
0: I així ha cantat Falling.

Però no ho ha fet sola. Jo he assistit, m'he vist aquesta actuació potser 6 vegades ja des del cap de setmana, perquè hi ha una actuació sorpresa, una convidada estrella que ens encanta, que és la nostra meravellosa Rei.

0: Jo diria dues grans veus aquest segle cantant aquesta meravellosa Falling, que si podeu la podeu recuperar a YouTube perquè està molt bé.
1: Doncs ja ho sabeu, jo la recupero, estic segura.
0: Clar que sí.
1: Dos minuts, i ja hi ha qui ha assegut l'Antoni Bassas, també amb la mirada fixa a aquest espanyol atlètic.
2: I sentir també la música.
1: I sentir la música, per això. Segueix, segueix. Ara tornem.

0: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Quan arriba el bon temps, les nespres prenen tot el protagonisme, gràcies al seu gust que combina la dolçor amb un toc lleugerament àcid. Avui a Ser Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la Cooperativa Consum, parlem de les nespres. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Sí, una fruita de temporada ben refrescant per aquesta època de l'any.
1: Quines propietats nutricionals tenen?
2: Les nespres són baixes en calories i riques en potassi i són molt saciants. A més, la pectina contribueix a reduir el colesterol i a protegir el sistema cardiovascular. També ajuden a regular el trànsit intestinal i pel seu alt contingut en aigua afavoreixen l'efecte diürètic i l'eliminació de toxines. També ajuden a regular la glucosa. Per tant, les persones amb diabetis poden consumir-les amb moderació.
1: Quins són els seus orígens?
2: La nespra és originària d'Àsia, on s'hi cultiva des de fa més de 1.000 anys, fonamentalment amb finalitats ornamentals, tot i que no es va començar a comercialitzar àmpliament fins al segle XIX. Actualment, als Països Catalans es troba sobretot al litoral, amb un cultiu destacat a Callosa d'en Sarrià, al sud del País Valencià, reconeguda amb denominació d'origen per la seva qualitat. També es troba en patis urbans de ciutats com Barcelona.
1: Quines varietats n'existeixen?
2: La nespra es pot classificar en dos grans tipus. La del Japó, la més popular, amb un gust dolç i refrescant, i l'europea, que presenta un perfil més agredolç i una textura més aspra al paladar. D'entre les varietats més comercialitzades destaquen l'algar, l'algerí, la golden nugget, la peluix i la tanaka.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.

0: 7:48, ja has assegut aquí l'Antoni Bassas els dimecres. Quin gust escoltar-te, perquè jo sé que ahir vas... La vas veure en directe?
1: No, estava moderant una taula rodona i a l'acabar vaig agafar el mòbil i vaig començar a rebre missatges al WhatsApp de...
0: Amb la paraula Florentino.
1: Ho has vist, ho has de mirar, és patètic, és al·lucinant, aquest tio s'ha tornat boig... I jo pensava, bueno, però què
0: ha passat?
1: Jo sabia que havia convocat una roda de premsa per les 6, però vaig pensar, oh, caram, la gent... Però clar, com que el meu grup de gent és molt culer, vaig
0: tothom
1: pensar...
0: Tothom pensava, bueno, que dimitiria, pensaven...
1: Jo no, tenia claríssim que no. Però bueno, és igual. Vaig pensar, bueno, estan exagerant. La primera cosa que vaig fer quan vaig arribar a casa, perquè a més a més és ahir, per coses de la vida, vaig xupar sol i em vaig posar...
0: Sol amb Florentino.
1: Amb el
0: quina
1: YouTube,
0: nit, quina gran
1: posar...
0: nit.
1: Bueno, tu no saps el sopar que vaig tenir allà, però és que no me'n sabia venir, saps? Saps com aquell que està menjant crispetes? Doncs pues una cosa així. Després, clar, bueno, dius, un moment, aviam, això de què va? I això va de coses molt... En lo futbolístic és barcelonitis, és aquesta cosa de los tercios de Flandes, de que en Espanya no se pone nunca el sol i que el Madrid... Bueno, això ja ens ho sabem, però des del punt de vista de la comunicació social, política, aquí hi ha unes traces molt clares, unes restes molt clares de la comunicació que s'està portant ara molt a terme i que Trump, Donald Trump, ha posat en marxa. Tu pots veure coses de Trump en Florentino fins al punt que no saps si estàs davant de Donald Pérez o de Florentino Trump.
0: En sí que deia avui, de Trump i de Biden,
1: perquè per desgràcia una de les coses que es notaven ahir és que Florentino Pérez s'ha fet gran, repapieja, es repeteix... Saps aquelles coses de les persones grans, que hi ha persones grans que repeteixen les coses i que van mirant el mòbil, no se les entenen quan parlen, i evidentment mostren una estructura mental, cultural, pròpia d'una altra època. Com sempre, la millor manera de veure-ho és doncs amb l'exemple, no? Què diu Donald Trump d'ell sistemàticament? Que ell ha sigut the greatest president in the history of the United States, o sigui, el president més gran de la història dels Estats Units, no? Què va dir ahir Florentino Pérez?
2: Llevo 26 años aquí, pero yo no ha habido un Madrid más glorioso en la vida. Me da vergüenza decirlo, pero me han elegido el mejor presidente de la historia del club y de todos los clubes, que me da vergüenza también decirlo.
0: Me da vergüenza decirlo, sí, sobretot.
1: Però sóc el més gran, no?
0: Sí.
1: Sóc el més gran. Donald Trump va dir d'una periodista que li sortia sang de tot arreu i per això estava tan nerviosa. Va dir d'una periodista, tu calla, porqueta grossa o una cosa així. ¿Qué va a decir ahí Florentino Pérez?
2: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
3: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Bueno, sí.
0: Es que es fortíssim.
1: Sí. Sí, sí. És a dir, bueno, i moltes més coses, perquè va atacar els mitjans. El New York Times és el pitjor. El New York Times va dir és una vergonya pel periodisme. Què va dir ahir Florentino Pérez? Doncs em dono de baixa de l'ABC i els mitjans que ataquen. Falsa modèstia. Trump, em presento pels homes i les dones oblidades d'aquest país. Florentino Pérez, em presento perquè no us robin el club als socis. Em presento pels socis. Absència de modèstia, com ha quedat clar, sí. Soc el millor president de la història.
0: Però me da vergüenza
1: decirlo. Teoria de la conspiració. M'han robat les eleccions. M'han robat 7 lligues. I després aquest altruisme, o sigui, aquesta bondat, quan Donald Trump ensenya aquella cosa de la intel·ligència artificial, aquella imatge, que ell és com Jesucrist, i diu, és que jo faig millor les persones, i Florentino regala el futbol als nens que ho necessiten.
2: Pues porque es bueno lo que hemos conseguido del Tejue. Por ejemplo, esto, el fútbol gratis, que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Pero ¿por qué no lo van a poder ver?
1: Fixa't si sóc bona persona, que gràcies a mi els nens d'Àfrica veuran el futbol de franc, no?
0: O sigui... La manera de parlar, d'entonar, sempre ho fa així, no?
1: Bueno, sí, d'aquesta manera, però ara com que s'ha fet gran, i a vegades ja sembla Ozores, que no se l'acaba d'entendre, Mariano Ozores, a vegades tenia moments de Torrente, a ver, la niña esa, bueno, això... això és masclista, caspós, de Torrente, o sigui, no ho hauria dit millor, no? En fi, i després aquesta cosa de no ens rendirem mai, o, com va dir ahir Florentino Pérez, a mi m'hauran de treure trets.
2: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, y hace otros dos años habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones, y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar.
1: Sí, això és molt interessant, perquè fixa't que ell diu, i no li falta raó, escolti, fa menys de dos anys el Madrid era campió d'Europa i de Lliga, 2024. Mm. D'acord. Però aquests dos anys que han vingut a continuació són un absolut desastre. No vagi dient que és normal que els jugadors es peguin cada dia, perquè en aquests dos últims els hi ha posat una multa de 500.000 euros a cada un. Tan normal no serà, no? Però això és exactament el mateix que Trump quan li pregunten pel fracàs de la guerra de l'Iran. I diu, perdoni, als Estats Units es va estar 18 anys al Vietnam. En canvi, a Iran hi hem estat unes setmanes. Mm. Vull dir, relativitzar les coses, comparar-les amb coses que no tenen res a veure o tenen poc a veure, i tirar pilotes fora i considerar que tot, o sigui, el desastre més absolut dels dos últims anys, Mbappé, fitxar Xavi Alonso, carregar-se'l, posar l'Arbeló, aquests es peguen, els pàrquings i la insonorització del Bernabéu, tot això va molt bé. No?
0: Però el ressort que fa que ell digui, doncs ara vull fer una roda de premsa, és a dir, la ràbia aquesta que té o l'amargor, qui ha estat l'espineta, creus?
1: Saps quina és? Que demà hi ha partit el Bernabéu. I ell ha d'aturar la xiulada preventivament. Demà hi ha Madrid-Oviedo. I ell seurà a la llotja. I aleshores, perquè la gent tingui més elements per comportar-se, li està dient, no us amoïneu, que podreu, hi haurà eleccions, per tant, podreu dir si us agrado o no, i a més, no us penseu que estic allà vençut i derrotat, tinc moltes ganes de tirar endavant. O sigui, ell ha enviat un missatge. El futbol, el soci de futbol normalment és molt sanguini, és molt de tribu. Mm. I si sent que el jefe no dubta, ell tampoc no dubta. Clar. I aquest any anirà malament, però l'any que ve ja veuràs tu, perquè som el millor equip de la història, etcètera, etcètera. Es tracta d'enviar aquest missatge per preventivament aturar una protesta que pintava massiva.
0: Mira com començaven el que t'hi jugues Barça avui amb un Bermúdez a la pell de Florentino, que així arribarem a les 7.
4: Com esteu?
5: A veure, el de l'ABC, m'he dado de baja, gilipollas, que eres un gilipollas. Que me voy a dar de baja de tu club. Y el de relevo,
4: el presidente, estamos en un programa de radio, ¿eh?
5: El de relevo, un subnormal como la copa de un pino.
4: Ella la sabe.
5: Que no puedo darme de baja porque no sois ni un diario del relevo. Ese aparecerá un día en un pantano con un cimiento en los pies.
4: Qué fácil, tú. Sí, nosotros vamos a hacer un programa y él que vaya parlando.
5: Me los voy a cargar uno a uno.
4: Eso acaba fi.
5: Lo último que vais a ver antes de morir será mi cara, lo último que vais a ver antes de morir. Los jugadores del Madrid se están pegando constantemente, no pasa nada. Ahora mismo antes de entrar se pegaban varios, se pegan más que unas lentejas. Pero bueno, yo hace como unas lentejas que son comida de pobre, bueno, es igual, una barbaridad. Si se apuñalan, pero en el fondo son apuñalamientos entre coleguillas, yo te pincho, tú me pinchas, no pasa nada.
0: Dos minuts, que ara tornem. Així començava Will, que t'hi jugues, que ens ha fet molta gràcia. Ara tornem amb envasos.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
7: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
8: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
7: Gestió, seguretat, experiència.
8: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.
9: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
10: Facilmòbil continua creixent i també obrim a Vilanova i la Geltrú. Armaris que no s'adapten? Habitacions que reclamen més espai? A Facilmòbil tot té solució. Dissenyem i fabriquem mobles a mida, perquè la vida no és estàndard. A la Rambla Principal 15 i a facilmòbil.cat.
11: Imagina la reforma dels teus somnis. A Equipaments i Avioska by Elements fem realitat el teu projecte amb estil, qualitat i acompanyament personal. Visita les showrooms a Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Cuines, ceràmiques, electrodomèstics, electricitat i banys. Visualitza-ho tot amb renders 3D i viu l'experiència de reformar a mida. I a Vilafranca estem de renovació. Descobreix les ofertes especials. Entra a siavioska.com on la teva reforma ja no és un somni, sinó una realitat.
12: Vols estalviar energia, diners i guanyar confort? Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics ho faràs de manera ràpida, sense obres i amb materials ecològics. Som especialistes en reparació d'humitats, rehabilitació i decoració de façanes i aïllaments tèrmics de teulades. I som distribuïdors oficials de Termocorc i Termofloc a tot Catalunya. Millora la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.

0: Són les 8, estem parlant de, com no, Florentino Antoni Bassas. Ara ens estàvem pagant nosaltres, lo normal. No? Sí, ara sí, ens hem donat unes quantes bufetades.
1: Cada dia, perquè després som amics.
0: Som amics.
1: Som amics. És com ho fa la joventut i tot això. No, aquí val a dir que aquest és un patró de comunicació superba, com dèiem, que tampoc ha aparegut d'un dia per un altre. Silvio Berlusconi, que és el matxembrat perfecte entre el futbol i la política, o sigui, que va començar amb els negocis, va passar al futbol i del futbol a la política, ja feia això de ficar-se en periodistes, d'insultar-los, de menystenir-los, d'embolicar-se amb la bandera, de considerar que ell era el país, bueno, fins al punt que el seu partit es deia com un crit de futbol, Força Itàlia. O sigui, la cosa era aquesta. Josep Lluís Núñez havia dit coses d'aquestes. De miri si jo sóc bona persona, de se m'està atacant, és a dir, aquest victimisme que també està en l'origen de tot això. El mateix Joan Laporta, aquesta temporada i a la campanya electoral, feia servir allò de el Barça aquest any està enfrontat contra tot i contra tothom, deia, contra tot i contra tothom. En el fons, crec que fins i tot Florentino hi va dir textualment aquesta expressió, no? Contra todos i contra todo el mundo. No és que sigui nou, però ara el poder s'expressa d'una manera molt superba, molt maleducada, molt provocadora. És aquesta cosa dels ultrarics que ens han declarat la guerra a la resta de la humanitat i et diuen sí, t'estic declarant la guerra. O sigui, abans potser ho amagaven una miqueta. Però ara no, ara van amb tot.
0: A cara descoberta.
1: Ara van a cara descoberta i, a més, ho fan ells personalment. Perquè ja em diràs, Florentino Pérez, si, com deia ell ahir repetidament, té 150.000 treballadors i factura 50.000 milions anuals d'euros, que, per tant, té una fortuna, que el permet ser president del Madrid perquè pot avalar amb el seu patrimoni, no sé si són 110 o 120 o no sé quants milions d'euros, doncs ja em diràs quina necessitat té de complicar-se la vida. Però estan en un punt que són addictes al poder i ningú s'atreveix a portar-los la contrària o a dir-li, escolti, president, què dirà avui la roda de premsa? Però vostè exactament què vol dir? Home, doncs digui-ho així, o sap què, no ho digui, no ho faci, etc. Però ja dic que en la seva compareixença d'ahir, que va trencar un silenci de no sé quants anys, em sembla que són 12 anys sense rodes de premsa...
0: Que com creus que devien estar els de premsa? Avui estan fent allò que es diu control de daños, no?
1: Bueno, no, ja ho saben. Ja, però és que una mica... És que ja estem a la fase de més igual. És que el Trump, a tots aquests els és igual, home, saben l'afectació que té això, però ells què busquen? Que la gent els voti, que la gent els assegueixi, i sobretot allò del Trump, no diguis mai que t'has equivocat, no facis autocrítica, tu sempre tens la raó.
0: Això era boníssim. Avui què faràs a la nit? Miraràs l'entrevista que li faran? A quina hora és, Joan? A les 9, no?
2: A les 9, a la Sexta, no, al Pedrerol.
1: A les 9 juga el Barça.
2: Cert.
0: Mai vas...
1: O a dos quarts de 10, no sé.
2: A dos quarts de 10. És a dos quarts de 10.
0: Sí. Mai vas demanar-lo per entrevistar?
1: Sí, el vaig entrevistar una vegada a TV3, a Florentino Pérez. Però t'estic parlant de l'any 2002, l'any 2003, que encara, antiga escola, ell es presentava amb molta modèstia i deia, no, jo compré ACS por una peseta, o Construcciones Padrós, que era una empresa catalana que estava en quiebra. Ell havia fet l'operació reformista amb Miquel Roca, i tenia Miquel Roca i Catalunya, home, claro. Per tant, era una persona que encara es comportava amb aquesta idea de dir, no, ja ho veuen, jo sóc un tipus molt modest, que sé fer les coses molt bé, però no vaig presumint pel món.
2: I és que jo pensava, si així actuar en públic a les rodes de premsa, com deu ser el Florentino Pérez...
1: Bueno, que tothom li té por i no es deixa dir res...
0: Home, devia dir ahir, vaig a fer una roda de premsa i molts devien pensar, on aneu?
1: Madrid li menja la mà, mireu la llotja del Bernabéu, està plena, o sigui, hi ha tot el Consejo General del Poder Judicial, hi ha ministres, hi ha el director general de la policia...
0: I té grans amics, de totes maneres, que mai diries que com és que són amics, però té grans amics.
1: Té grans amics?
0: Sí. Vull dir que té molts amics que no diries mai que serien amics de Florentino.
1: Bueno, perquè, home, perquè el president del Real Madrid això és molt llaminer, ja ho dic, jo voy por el mundo y la gente me felicita.
0: Bassas,
1: apa.
0: Un plaer. Igualment. Gràcies, fins dimecres que ve. Dos minuts i la Irene Cordoni entra per l'estudi.
3: El balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Tu madre siempre tiene razón.
7: Me compro un coche nuevo.
8: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
6: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
9: Mira, esto es una brisa. Y la he visto cruzar callejones, salinas y huertas, donde la felicidad florece como el jazmín. Y en ese instante que te hace pensar, tal vez este sea un buen lugar al que volver. Región de Murcia. Felicidad de la buena.
10: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
11: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
12: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
13: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
14: Cada día ando más despistado.
15: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
16: Mira esa casa, ¿entramos?
17: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
18: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
19: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
20: Sí, como el 50% en todas las legumbres, canjeable en un cupón
19: que te renta un montón. Solo el 14 de mayo.
21: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
22: Justo cuando te encuentras a tu mejor amigo de hace años, en el momento que le vas a dar un abrazo, empieza un eclipse. Y claro, ¿qué haces? Porque a él hace mucho tiempo que no lo ves. Pero un eclipse nunca lo has visto. ¿Te haces el loco y miras el eclipse? Pero ya te ha visto. ¿Le abrazas mirando al cielo? Pero claro, no sé si te da el cuello. Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más el día.
23: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
24: Franquistas, ultracatólicos, neofascistas o skinheads. Hoy todos estos grupos se aglutinan en uno solo, Núcleo Nacional, el grupo neonazi que concentra la ideología ultra en nuestro país. Lo analizamos en el tercer capítulo de la serie documental La Ola Ultra, ya disponible en exclusiva para suscriptores en la web de El País.
3: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Ja tenim aquí la nostra doctora en arqueologia i història antiga, que avui ve a descobrir-nos Cartago, una de les civilitzacions del Mediterrani. Irene Cordón, com estàs?
1: Molt bé, molt feliç
0: d'estar aquí. És a dir, acabes d'arribar de Tunísia.
1: Clar, i no he pogut parar de pensar en vosaltres.
0: I vens inspirada, enyorada, perquè què fas en un viatge sense nosaltres?
1: Això ho porto fatal. Però sempre us tinc present.
2: Necessita un viatge de tant en quant per carregar piles.
0: Clar, i a més ve amb aquests ulls, no?
2: Ha de veure pedres, clar. Ha de veure monuments
0: per viatge,
2: carregar forces.
0: Que fins i tot tens com mandra de tancar-te en un estudi, jo penso.
1: Mira,
0: o sigui, que tens sorra de sabates encara.
1: Tinc sorra encara, però vinc molt contenta per poder-ho compartir amb vosaltres, perquè quan veus aquestes meravelles no te les pots quedar només per tu. Aquestes coses s'han de compartir. Llavors, ja que no heu pogut venir amb mi...
0: Puc explicar una interioritat?
1: Sisplau.
0: Sí, clar, la Irene pot enviar-te... Sí. La Irene pot enviar-te un, no sé què diria jo, un dimecres, trist que no ve ella, doncs una foto d'un mosaic increïble, dient jo estic aquí,
2: o els vídeos rodons
0: que tu creus que són de boomers, però clar, de sobte t'està transportant a una civilització meravellosa. Va, què era Cartago i on quedava?
1: Doncs la veritat és que Cartago és una de les grans ciutats de la història del nostre Mediterrani, per això és tan important conèixer-la, i està ubicada al que seria l'actual Tunísia, per tant al nord d'Àfrica. Però sempre que parlem de la història, de la nostra història i també de la dels romans, hem de tenir present Cartago, perquè en el seu dia va ser una gran potència naval i també comercial que va competir precisament en aquesta Roma.
2: Equiparable a nivell d'importància amb quina altra ciutat?
1: Roma. O sigui, va haver un moment que van ser les dues van competir pel Mediterrani, perquè les dues són molt potents. Estem parlant del segle III abans de la nostra era, i en aquell moment, doncs, com que Cartago s'havia fet en totes les rutes comercials, ja us dic, grans navegants, són fenicis, una ciutat fundada pels fenicis.
0: Ara tinc un lío, fenicis o púnics?
1: Clar, és que la terminologia llatina és púnics, per tant els romans coneixen els fenicis com a púnics.
0: Ah, és el mateix.
1: És el mateix. O fins i tot alguna vegada, per nosaltres entendre-ho millor, diem que els púnics són els descendents dels fenicis, perquè la Fenícia no la ubiquem al nord d'Àfrica, la ubiquem al que seria l'actual, la franja que aniria de l'actual Líban, Síria, Palestina, una mica de Jordània. Allà estaven instal·lats els pobles fenicis, que eren diverses ciutats, no van formar mai un regne unificat, cada ciutat tenia el seu propi rei, i nosaltres sabem que la ciutat de Tir va fundar la colònia de Cartago. Que passa que hi ha un moment que Cartago es farà molt poderosa, molt forta, i serà autònoma, i ja no dependrà d'aquesta Tir que queda tan lluny.
0: O sigui, s'independitza de Tir.
1: Això ho sabem al segle IX. A més, és abans sempre, de la nostra era. A més, és molt bonic perquè tenim, quan parlem d'història, sempre es fusiona i s'entrellaça el que seria la llegenda de la realitat. Llavors, la llegenda ens diu que Cartago va ser fundada per una princesa fenícia. Llavors, jo quan veig una dona que hi ha al darrere, que és poderosa i forta, es deia Elisa, que tenia un germà que era Pigmalió, que passa que tots dos eren fills d'un rei, el rei era molt bo, el rei de Tir, i quan ell va morir, doncs, evidentment, doncs, el tron va passar al noi.
0: A Pigmalió.
1: Pigmalió no era igual de bo.
0: O sigui, quan diem el mite de Pigmalió, ve d'aquí.
1: Doncs jo crec que és un altre. Aquest és el tema, és que aquest nom ens confon, Però en aquest cas, aquest Pigmalió, ell diu, agafo la meva germana i la caso amb l'home més ric de Tir, que era un suma sacerdot amb una edat molt avançada, més, a la d'Elisa, diu, perquè així ell es farà amb la fortuna d'aquest home quan ell mori i després me la quedaré jo. El que passa que neix un amor molt bonic entre Elisa i aquest senyor, aquest home, que és molt respectuós amb Elisa. Llavors hi ha un moment que Pigmalió assassina al seu cunyat perquè es vol fer amb aquest tresor. Llavors, amb somni se li apareix a Elisa i li diu, escolta, que ha sigut el teu germà el que m'ha matat, per cert, he amagat

0: Ara Cartago, fruit del seu enginy, és una noia molt intel·ligent i per això d'aquí els seus amics i amigues decidiran canviar-li el nom i li diran Dido, que vol dir heroïna, la reina de Cartago. I paral·lelament a Troia, mentre es crema, el déu Júpiter decidirà salvar Enees i li dirà funda la nova Troia.
1: I agafarà... Enees s'enamora de Dido, no?
0: Correcte. Amb el seu periple per fundar Roma, arribarà a Cartago i s'enamoren, bojament.
1: És la primera vegada que es creuen...
0: Ho estàs creuant.
1: Sí.
0: Clar, aquest segon relat l'escriu Virgili, al segle I, per ordre del primer emperador de Roma, que és Octavi. Llavors, què passa? Que Enees està bojament enamorat de Dido i Dido bojament enamorada d'Enees. Però en un altre somni se li torna a aparèixer Júpiter a Enees i diu, quina part no vas entendre quan vam dir que et salvàvem amb la vida? Vam dir, fuig de Troia i a més et protegirem per fundar la nova Ilion. Recordeu que també en terminologia llatina Troia és Ilion o Ilion és Troia. Per tant, Enees es lleva aquell matí i li diu, Dido, estimada, em sembla que t'he deixat i me n'he d'anar perquè aquest no és el meu destí. I Dido diu, perdona, com que te'n vas? Jo que t'ho he donat tot, absolutament tot, ara m'abandones? I diu, me n'he d'anar.
1: Dido s'enfonsa a la misèria, no?
0: Però és molt forta. Llavors ella diu, mira, saps què? Jo ara moriré per tu i moriré d'amor. Però et llenço una maledicció molt forta. Jo t'asseguro que els meus descendents acabaran lluitant amb els teus descendents. I en aquell moment se suïcida i es llença amb una pira de foc. Aquí és el que ell està fent una predicció del que seran les futures guerres púniques.
1: T'has de llegir l'Eneida ara mateix.
0: Ara mateix, que va confrontar...
2: Va caure al mateix lloc,
0: clar,
2: eh?
0: Va confrontar els descendents de Dido, que són els púnics o fenicis, amb els descendents d'Enees, que són els romans. Amb aquestes tres terribles guerres, les guerres púniques, que van confrontar aquests dos grans imperis del moment, Roma i Cartago, perquè es disputaven l'hegemonia del Mediterrani.
1: Cartago va tornar, Cartago és increïble.
2: Sobre Cartago, tu que hi has anat, què se sap? Per què hi ha ara, amb què s'hi pot veure i què pot dir de com era la ciutat llavors?
0: És que us he de dir que em rebenta, de debò us ho dic, quan la gent va a Cartago i em diu que no queda res. Dic, no ho entès res. Primer, escolteu les pedres. No, perquè em sembla increïble, perquè t'estàs més d'un dia i no te l'acabes mai. És evident que hi ha molts més vestigis romans, perquè la història, evidentment, sabem que Roma es farà amb el Mare Nostrum, es farà amb tota la Mediterrània, per tant, no estic fent cap spoiler. Nosaltres sabem que les guerres púniques seran finalment guanyades per Roma i Cartago, que desapareixerà de la història. A més, li agafaran tanta mania a Cartago.
2: La van arrasar,
0: Cartago. La van arrasar, la van considerar una terra maldita, tots els terres de conreu que hi havia al voltant, i van llançar sal perquè no hi creixés ni un bri, no?
1: Tot
0: de blat,
1: per la competència aquesta.
0: Van començar a disputar en Sicília, que és la perla del Mediterrani que està al centre, no?, de les rutes comercials marítimes. En aquell moment Roma està expandint-se d'una manera que ningú, ni ells mateixos, es podien imaginar que acabarien fent, perquè encara no han romanitzat ni la península Ibèrica, eh? Però en tot cas sí que tenen tanta ràbia que la Tercera Guerra Púnica finalment van entrar a Cartago i la van destruir totalment. Llavors, què hi ha a dia d'avui? Si aneu a Tunísia, heu de ser conscients del que aneu a veure, perquè evidentment que veureu la necròpolis púnica, és a dir, el que serien els enterraments dels primers púnics, d'aquests primers pobladors d'una ciutat de Cartago que va arribar a tenir fins a 300.000 habitants. Sabeu què és això, l'antiguitat?
1: Moltíssim.
0: És una bogeria. Mm. Per què? Perquè era una ciutat increïble, perquè tenia un comerç enorme i era un centre molt important de comerç i també cultural. Que això va fer que gent vinguda d'arreu del Mediterrani anés cap a Cartago per poder manufacturar productes.
1: Que eren llestíssims i habilíssims amb el comerç.
0: I guapíssimes, segur també, perquè aquestes coses van de la mà. I ho eren. És una gent, a més, que evidentment que s'estan expandint per tot el Mediterrani, però no ho feien de forma militar, ho feien comercial. És a dir, ell, el seu motiu és un altre. Roma no. Roma és imperialista, té una mentalitat totalment diferent. Roma vol romanitzar, que vol dir imposar la seva cultura versus allà on arriba, i si cal exterminar i fer genocidi, si cal. El que passa que nosaltres, com que som hereus dels romans, sempre els tenim molt mitificats.
1: Però també som una mica hereus dels fenicis, no?
0: Jo crec que som molt fenicis, sobretot els catalans. Tenim això de portar el lliri a la mà, això ho veig molt fenici. Us he de dir, però, que els púnics, els fenicis de la ciutat de Cartago, si calia lluitar, també lluitant, perquè tenien una flota marítima tremenda, immensa, i quan van veure que els romans era una gran competència, van dir, escolta, aquí només hi ha una manera de negociar per les armes. Llavors aquests sí que tindran, a més, els bàrquides, que són la família Barca, Aníbal, Asdrúbal, Amílcar, clar, tot això són les segones guerres púniques. Clar. És que es mereixen programes i programes,
1: sí.
0: Es mereix de tot. És que és una
1: cosa... Les guerres púniques, clar, necessitem...
0: Són meravelloses, sí.
1: 20 dimecres, no?
0: Més. Jo crec que... un documental sencer n'hauríem de fer i anar-hi fins allà. Llavors, què veureu? Molts vestigis romans, com comentem, perquè hi haurà un moment que passarà a ser una

0: província romana, llavors els emperadors romans doncs aniran cap allà i veuran que és una terra molt pròspera i tenim unes termes immenses, tenim un amfiteatre, per exemple, a Algem, una miqueta més al sur de Cartago, que és el tercer més gran de tot l'imperi romà. O sigui, els dos més grans.
1: Molt complet, no?
0: Tan sencer, o sigui, si voleu veure un amfiteatre romà, feu-vos el favor i deixeu Roma i aneu-vos cap al Gem i aneu cap a Tunísia. Veus l'arena, ha estat pràcticament sencer i, sobretot, hi estareu sols i soles. I estem a tan sols una hora i mitja en avió des de l'aeroport de Barcelona. Està aquí al costat. I quan aneu a Cartago, sobretot, haureu d'anar a un indret que es diu Tòfet. Que el Tòfet què és? És el Tòfet de Cartago. És un lloc on aquests antics cartaginesos el van reservar per fer uns rituals profundament vinculats amb les seves divinitats, que una és molt coneguda, que és Tanit. I l'altre seria Baal Amun, però Tanit, penseu que els cartaginesos van arribar fins i tot a les nostres Balears. Per això la deessa Tanit la trobem també a Menorca, perquè van entrar per la península Ibèrica. Llavors, aquests Tòfets és un indret on jo m'estimo més guardar molt silenci. No és ni un altar, no és ni una plaça, és simplement un lloc, una esplanada amb unes esteles de pedra, amb aquests símbols d'aquestes divinitats fenícies, on sembla ser que s'hi feien sacrificis de nadons. Són sacrificis rituals, perquè s'hi va trobar en cada una d'aquestes petites esteles de pedra a sota unes urnes i també unes gerres de ceràmica amb
1: petitones.
0: Molt petitones, amb les cendres d'aquests nadons, també d'alguns animals. Llavors aquí us he de dir que...
1: Però amb el motiu de què? De que protegissin la ciutat?
0: En el món de l'arqueologia, sí, quan es van trobar van dir, a veure, això què és? No, els romans ja, ells van escriure que els cartaginesos eren uns bèsties i que el que feien era matar els seus infants. Penseu que la història sempre l'escriuen els vencedors i els romans els hi tenien molta mania als cartaginesos, però nosaltres sabem que això a tota la Mediterrània, sobretot al segle IX abans, es feien sacrificis de nadons. Sí. I per què es fan? El motiu ha de ser molt alt, perquè evidentment ells s'estimen molt la vida i llavors decideixen donar a les seves divinitats allò que més estimen. I què és el que més estima un poble? Els seus infants. Llavors, en cas d'una pestilència, una guerra... Clar, ells no podien i els deien què podem fer? O sigui, els déus i les deies no estan contents. Per tant, no n'hi ha prou amb tot el que estem fent, no n'hi ha prou en sacrificar un anyell. Per tant, donem allò que més estimem. I donaven als infants. També val a dir, i hem de tenir present, que en aquella època la mortalitat infantil era enorme. Per tant, és possible, clar. Hi ha una corrent que diu que no, que eren els infants que morien i que se'ls havia reservat aquest...
1: I no hi ha manera de saber-ho.
0: A veure, personalment jo estic convençudíssima que són sacrificis rituals, perquè ells venen d'aquesta Fenícia que us he dit, que és aquesta franja geogràfica que equival al que seria l'actual Líban, Palestina, i en aquesta zona, a l'any 1000 abans, nosaltres sabem que s'estan fent aquests sacrificis. De fet, a l'Antic Testament hi ha un passatge bíblic que segur que el coneixeu, que és el d'Abraham quan va tenir el seu fill Isaac. Sí. Ja sabeu que en un inici no podia tenir fills, finalment la seva esposa Sara als 95 anys es va quedar embarassada.
1: Que és de les coses que em va impressionar més.
0: Impressiona,
1: de
0: és que dius. Ella també va riure quan li van dir estàs embarassada i va tenir Isaac. I fixeu-vos com aquell Déu de l'Antic Testament el posa a prova, Abraham li diu molt bé, doncs ara agafa el teu fill i dóna-me'l en sacrifici. I ell primer renega però finalment l'agafa. Llavors, finalment ja sabeu que quan està a punt de matar-lo, doncs Gabriel baixa o Rafael i el matis. I per què li diu això? Diu, perquè quina part no ho entès, diu la divinitat, Javé, Déu Totpoderós, que us vaig fer a imatge meva, que prou de sacrificar nadons, prou de sacrificar infants, i agafeu els anyells, agafeu els animals, perquè sou intocables, sou diferents, no sou un animal qualsevol, per tant, prou de fer aquest sacrifici. Per tant, la importància del no sacrifici d'Isaac rau en això, en que en aquell moment saben que hi ha molts sacrificis humans i per tant ho van voler estipular i va quedar així recollit a l'Antic Testament, de dir prou. I per tant, si aquests cartaginesos en origen venen de Tir, on s'estava fent això, jo he de creure que efectivament aquests Tòfets són aquests sacrificis rituals, perquè realment és un moment que el poble... està en una crisi extrema, guerres, fams, setges, i que no saben què fer. Jo sempre us dic, no projecteu els nostres paràmetres cap al passat, perquè evidentment que això creiem que és una pràctica horrorosa.
1: O sigui, és impossible d'acceptar, de digerir.
0: Clar, hem d'intentar no fer-ho, ens hem de col·locar en aquella mentalitat. I evidentment que és terrible, però per això, perquè ells no ho poden comprendre, perquè no saben com donar aquestes explicacions i ho deuen totes les divinitats. I finalment, doncs, donen allò que més estimen. O sigui, fixeu-vos el sacrifici que ha de fer aquest home i aquesta dona. Per tant, quan entreu a aquests Tòfets, que estan a Cartago, que es van construir en el seu dia, just fora de muralles, una Cartago que tenia uns ports increïbles, que avui en dia encara veus alguns vestigis del que van ser els ports, perquè n'eren dos. Jo em vull imaginar, doncs, el fum, l'olor de resina, aquell silenci, aquelles mares i aquells pares que duien el seu infant. Llavors, si sou capaços de transportar-vos en aquell moment, en aquella època, us emocionareu i entendreu tot el que veieu.
1: Jo hi entraria plorant, ja, no? Que diré bé.
0: Probablement, Anna.
2: Què tenim nosaltres dels cartaginesos, d'aquella civilització? Què queda a dia d'avui? Com veiem moltíssimes coses dels romans, però d'ells no sé.
0: Ens han portat tantes coses que els oblidem. No heu d'oblidar, d'entrada, recordeu que la vinya, el vi i l'olivera, Catalunya, per exemple, que jo crec que el seu paisatge li devem tant, no? Li devem als grecs i als fenicis. També ens van portar el que serien els fenicis, eren grans coneixedors de la terra, grans enginyers agrònoms, i els llatins ho sabien. Els romans, de fet, quan van arrasar amb Cartago, van dir, podeu cremar tots els seus llibres perquè la història de Cartago s'ha d'aniquilar, tret dels llibres d'agricultura. Porteu-los aquí, que els hem de traduir llatí, perquè són realment els reis del tema. Ens van portar la gallina. Els fenicis ens van portar la gallina. Ah. Avui en dia és probable que tingueu petxugues de pollastre i ous a la vostra nevera.
1: Sí,
0: doncs sapigueu que això es va portar d'Orient. De fet, els fenicis el que fan és portar d'un port a l'altre, no només productes, també idees, també coneixements d'astronomia, de navegació. I jo crec que tenim molt de fenicis, perquè quan van entrar, ells van fundar diverses colònies a la península Ibèrica, van començar pel sur, l'actual Cádiz, sabem que és una colònia fenícia, però anirà pujant per tot el que seria la costa del Mediterrani fins a arribar en principi a l'Ebre, en principi. Sembla ser que van arribar fins allà. Però les illes, també Balears, també les van fer seves, i jo crec que el poble català que tenim, sempre ens han dit fenicis, no? Llavors, què vol dir? Som uns grans comerciants.
1: També ells ho diuen a vegades quan has fet alguna trampeta.
0: Amb un to despectiu, perquè, clar, de nou, com que la història l'escriuen els romans... De llestos, sí. Però, com que ho escriuen els romans no poden deixar bé l'enemic. Llavors, a mi m'agrada molt posar-me a la pell d'aquests que han estat oblidats. Llavors, us asseguro jo que els habitants de Cartago en el seu dia van ser una gent de pau, que el que volien era comercialitzar.
1: Per això, com que eren de pau, no van dominar el món.
0: Probablement hi ha qui rau el tema. Clar, és que a vegades la gent m'ho pregunta, com és, llavors, si eren tan espavilats i tan esplèndids,
1: si tenien tantes
0: per què
1: virtuts?
0: No els van fer? Perquè van topar amb Roma, que Roma sí que és imperialista. Tenien moltes virtuts, evidentment, com us dic, clar, que acabaran tenint un gran exèrcit, i quan parlem dels Barca, evidentment que veiem al darrere els elefants, i veiem grans contingents militars, però Roma és Roma, i aquesta sí que és molt militar.
1: Val. A mi m'impressiona molt el que has dit. Diu, deixeu Roma i aneu a Tunísia.
0: Sí.
1: Viatge facilíssim, a més, el que has dit.
0: És un viatge
1: però
0: molt fàcil.
1: Però està separat, no?, l'amfiteatre dels...
0: Clar, l'amfiteatre està gent, però, per exemple...
1: Dels tofets...
0: Però, per exemple, a Cartago també hi ha les restes del seu amfiteatre, el que passa que Publico no està en molt mal estat, però en el seu dia va arribar a albergar fins a 30.000 espectadors. La del sur, el GEM, són 35.000 espectadors. El Coliseum de Roma en 55.060.
2: Sí, i no està massa ben conservat.
0: No, el de Cartago no, perquè a més es va construir utilitzant la vessant de la muntanya, és a dir, està repicat, no? Llavors s'han perdut tot el tema de les graderies, i malgrat tot veus aquella forma elíptica, amfiteatre, són dos teatres juxtaposicionats. I quan hi ets, sí, el de GEM normalment no hi ha ningú, però sempre acabes trobant alguna parella o així, en aquest, el de Cartago, ja no. És que no has de pagar ni tiquet d'entrada, el de Cartago.
1: I a mi, està allà enmig.
0: Està allà al mig.
1: Perquè al voltant hi ha ciutat,
0: hi ha ciutat, i aquí està al mig d'un bosc. I ara que hi acabo d'anar, hi havien florit les flors de color violeta, groc, blanc, i jo em vaig asseure en una roca i m'ho vaig mirar i vaig dir, ostres, com pot ser que fa 2.300 anys aquí hi havia 30.000 persones davant d'aquests jocs, gaudint d'una vida, i que a dia d'avui quasi no en parlem d'ells. Jo crec que els hi devem.
1: I pel·lis, sempre et pregunto.
0: Aníbal,
1: sí, però a part d'Aníbal...
0: Molt poc, perquè a més les fonts són les que són les fenícies, les cartagineses.
1: A mi m'ha de gust sempre que parla Irene buscar tots els documentals.
2: Quines pel·lícules?
1: Tu ja ens hem vist tots, Roma, ens hem vist...
0: Que són fantàstiques. Doncs comencem llegint l'Eneida de Virgili, com va anar a petar a Cartago. Recordem a Dido, recordem aquests fenicis, recordem aquesta Cartago, i ara així de cop i volta a mi no em ve al cap cap sèrie, però segurament n'hi ha alguna pel·lícula. Sí que Aníbal amb els elefants, que fet i fet sembla que només eren 37 elefants, eh? Però bé, això ja ens encarrem nosaltres d'anar-ho maquillant i decorant una miqueta millor.
1: Ah, i el llibre aquell d'en Saramago sobre...
0: Ai, sí, clar, sí, Pere, com
1: sobre es... Aníbal, l'elefant, no es diu l'elefant? Ara no me'n recordo, gravíssim. Ara acabarà el programa i ara diré... Jo l'he llegit. No es diu Aníbal, em sembla que es diu l'elefant. M'ho estàs buscant, Joan?
2: Sí, sí, sí, però...
1: Jo l'he llegit, de Saramago. Sí, sí. És com creu a tots els Pirineus i és superinteressant. Bueno, Irene Cordón, ha estat un plaer, com sempre, que ens hagis dut a Cartago. Se't nota molt a la cara que vens de Tunísia. Per tant, ara descansa i gràcies per haver estat aquí. El viatge de l'elefante.
0: Veus?
1: Ja està.
0: Molt bé.
1: Doctora en arqueologia i història antiga, Irene Cordón, gràcies.
0: A vosaltres.